0: Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
1: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat, i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
0: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar dos anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
1: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això, anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants, també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, Llavors, vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
2: Al final, la boca a orella, no?
1: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
0: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, el servei del que faci falta.
1: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
0: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
1: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera i dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, i per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan doncs, tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs, per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar fent, d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allí és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
0: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
1: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
0: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
1: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
0: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
1: Com a cost també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors doncs, de fora, també vaig tenir un mestre doncs, tallista que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
2: Així que de moment no és res.
1: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
0: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. i diu això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
1: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI, però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar, vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures, o sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
0: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: So that is.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta. RadioTordera.cat. I xarxes socials.

0: Les tres paraules del dia són recursos, alcohòlics, vacances. Recursos. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. I el Teatre Claver presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sanz. Alcohòlics. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i a la Selva. Els membres de l'associació expliquen el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Vacances. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. I amb la mirada posada en el talent i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors a tot Catalunya. Queda poc per l'inici del curs escolar, que estarà marcat novament per la manca de recursos i la mobilització del col·lectiu docent, que manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, ens adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
1: Esperem que arribi a negociacions i que puguem avançar en tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
0: Avui, 31 d'agost, és el Dia Mundial de la Solidaritat. Avui és Sant Ramon Nonat. Compleix 77 anys l'actor de cinema Richard Gere, conegut per pel·lícules com Pretty Woman o Chicago. Falten 8 dies per l'inici del curs escolar a primària i a ESO a Catalunya. El proper dia festiu serà el 11 de setembre. Falten 11 dies per la Diada Nacional. Avui esperem un temps típic de finals d'agost, predominantment assolellat amb algun núvol baix matinal. Les temperatures seran suaus, fregant els 28-30 graus de màxima. La dita, agost i setembre, pocs els entenen. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Màrter, al veïnat de Sant Pere. Informada la mort de la senyora Antònia Mora Privat, als 63 anys, la cerimònia serà demà a les 12 del migdia a la parròquia de Tordera. Fa 10 anys explicàvem que la C32 seria gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre. Fa 5 anys el jovent republicà de Tordera pintava un mural en defensa de la llengua catalana i fa un any es faria una missa unificada per acomiadar a mossèn Salvador Joanola, que deixava la rectoria de Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'orquestra La Nova de Blanes durant la Festa Major.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs bé, estem altre cop amb vosaltres. Avui la sèrie Se m'escapa tot lloro tindrà com a títol La visita al podòleg, amb el capítol 33. La Nuri serà la Filo, Nuri Pujol, en Genaro, Joan Madrid, el Quico, la Nuri Pujol, narrador Sova de Romans, i el doctor Peu Podòleg, el Jordi Maset, i la senyora, la Núria Lozano. Hi ha una senyora, també. Recordem, doncs, en aquest moment, el capítol anterior, que el Genaro, com la Filó, es queixaven de mal de peus, que es feien molt de mal. Ens preguntem, doncs, si eren les sabates o és que el podòleg hi pot fer alguna cosa. Anem a esbrinar-ho. El Quico crida des de dins de la casa.
1: Ai, els meus peus!

0: os meus pés.
1: Discuteixen si el mal és culpa de les sabates noves.
2: Eren d'oferta a Can Serra. O pot ser és que els ossos se s'han mogut?
1: La Filó intenta posar-se aigua amb sal, però el Quico vol banyar-se al cubell. Decideixen que això no ho soluciona, una palangana. Cal anar al podòleg. L'endemà, a la consulta, hi ha un silenci sepulcral. El Genaro està assegut a una butaca blanca, amb els peus descalços a l'aire. El doctor Peu els observa amb una lupa com si busqués petroli. La Filó espera a la cadira del costat, patint pel que diran. El Quico és a la gàbia, a sobre una tauleta.
2: Escolti, doctor, no em miri els peus amb aquesta cara, que em sembla que estigui inspeccionant les runes d'Empúries. Són peus de persona, no una obra d'en Tàpies.
3: Senyor Genaro, jo no mirava la forma, mirava el color. Vostè no té uns peus, vostè té dues pomes al forn. Què creia fet a Barcelona?
2: Què vol que féssim? Anàvem al Liceu i la Filó es va entossudir que jo havia de portar aquelles sabates de xarol que em va regalar la seva tieta pel casament del nebot. Unes sabates que em tenen més anys que el teatre mateix i que són més estretes que el passadís d'un avió de baix cost.
0: Genaro, no exageris. Anaves molt elegant. Un home no pot anar a veure l'òpera amb unes bambes de jugada al pàdel.
2: Elegant, doctor! Jo no caminava, jo feia equilibris sobre el dolor. Cada vegada que l'orquestra feia un fortissimo, jo fotia un xisclet, la gent es pensava que era el tenor que s'havia emocionat. Va haver-hi un moment, al segon acte, que vaig pensar, si ara hi hagués un incendi, jo em quedo aquí. I que em vinguin a buscar els bombers, que per córrer no estic.
3: Li dol aquí?
2: Ai, coi, perdó, doctor. M'ha tocat el nervi de la cartera. Miri si em dol, que m'ha semblat veure a la Moreneta fent-me senyals des de dalt de l'armari.
0: Ai, doctor! Genaro, quina tifa! Quina tifa de sabates!
3: El Lloro té raó. Això que porta vostè no és un peu, és un conflicte bèl·lic. Té el galindó dret demanant la independència i el peu esquerre que vol presentar una denúncia als drets humans. Com s'ho ha fet per caminar 3 hores per les Rambles?
2: Amb la fe, doctor, amb la fe. I perquè la Filó em deia, somriu, Genaro, que ens miren. I jo somreia, sí. Però per dins m'estava recordant de tota la genealogia de la tieta de les sabates. Escolti, m'hauria de tallar algun tros, perquè si m'ha de cobrar per centímetre de peu, gairebé que em surt més a compte que me'ls canvi per uns de plàstic.
3: No cal tallar res, home. Però m'haurà de portar unes plantilles i unes sabates de pell de xai de les que fan nyic, nyic, però no mossega.
2: Pell de xai? I quan val la broma, que jo sóc pensionista, No el propietari del CaixaBank.
0: Paga, Genaro! Paga i calla!
2: I tu calla, que com el doctor busqui pell d'ocell per fer les plantilles, et quedaràs sense plomes, en un tres i no res.
1: I aquí és on la Filó treu el caràcter, perquè ja se sap que a Can Genaro la pesseta es mira en lupa, i més si ve de la butxaca de comuna.
0: Veiem, doctor. Fem números.
3: Doncs miri, senyora Filó, entre les plantilles a mida, amb escuma de memòria, el tractament de quiropòdia per treure aquests calls que semblen banyes de cargol i les sabates especials de pell de xai amb sola de balancí, la broma pujarà a uns 480 euros.
1: La Filó es queda blanca, agafant-se la bossa de mà com si fos un salvavides.
0: 480? Escolti, doctor... Que m'ha dit el preu d'arreglar els peus del Genaro? Oh, m'està venent una plaça de pàrquing a la Vall d'Hebron.
2: 480 pavos! Però si per aquest preu em compro un ruc i que em porti a Colliver a tot arreu. Doctor, que jo només volia que em tragués el mal, no que em buidés el compte corrent.
0: Escolti, senyor Peu, 480 euros són moltes dotzenes d'ous i molts quilos de lluç. Amb aquests diners el Genaro i jo ens tornem a Liceu, però a la fila zero i amb un massatgista particular cada un.
3: Senyora, la salut no té preu. Pensi que el seu marit té els peus que semblen una paret de pedra seca. O hi posant remei, o el proper dia haurà d'anar a l'òpera amb cadira de rodes.
0: Escolta, Genaro, ara que ho penso, aquelles sabates de xarol de la tieta, no podries anar al sabater d'aquells de barri? En tenim al costat de Can, sí, i que hi posin una falca. O potser si et tallo les ungles jo mateixa, amb les tisores del pollastre, ens estalviarem la meitat?
2: Amb les tisores del pollastre, Filo, per l'amor de Déu, que l'última vegada que vas tallar el pollastre el vaig deixar que semblava que hagués passat per una trituradora de paper. Jo vull les plantilles.
0: Quina tofuta canyaria! I Filo, deixa els calés. Paga la festa! I tu calla, pollastre de colors, que com haguem de pagar això, aquest mes tu no menges pinso de luxe. Menges crostes de pa sec i aigua de l'aixeta.
3: Llavors què fem? Faig l'encàrrec?
0: Faci, faci. Però escolti, doctor, no ens podria fer un descompte de jubilats del Liceu? O si li porto el lloro perquè li digui les hores, no ens podria treure l'IVA?
2: Filo, per favor, que es faran fora a cop de peu. I a mi em fa mal.
1: La Filo surt de la consulta del doctor Peu amb cara desencaixada, agafant el tiquet de la reserva de les plantilles com si fos una sentència del Suprem. El Genaro camina amb compte, encara descalç i amb les sabates de xarol sota el braç, per no embrutar-se els mitjons.
0: 480 euros, Genaro. Això és un atracament amb armada. I tot per culpa de la teva mania de voler semblar un marquès al Liceu.
2: Però, Filo, si va ser tu que em va dir que amb les bambes semblava un repartidor de votar.
0: Calla't, canyo! Paga el pato! Paga el pato! Callaràs d'una vegada, tros de ploma.
1: En aquell moment la Filo s'ensopega amb el pareigüer de l'entrada. La porta de la gàbia, que no estava ben tancada per les presses, s'obre de bat a bat. El Quico, veient la llibertat, surt volant com un projectil verd cap al mig de la sala d'espera, on hi ha altres tres pacients.
2: Quico, torna aquí, tos d'animal!
1: El Quico aterrant sobre el cap d'una senyora molt estirada que espera el seu torn.
0: Mira quina porruca! Sembla un niu de cigonya. Guapa, guapa!
4: Ai, traieu-me aquest bitxo de sobre. Doctor, seguretat!
0: Quico, vine amb la mama. No li piquis la laca, que et quedaràs enganxat.
1: El Quico, emocionat pel xou, vola cap al taulell de recepció. Allà hi ha una col·lecció de maquetes de peus de plàstic que el doctor Peu utilitza per explicar les deformitats. El lloro amb el bec comença a tirar-les a terra una per una.
0: Gols! Gols! Gols del Barça! Bum, bum, bum!
2: Ai, quin marbre més fred! No, si ja me la fotré, ja. Ai, els meus peus. Quico, que ens faran pagar el mobiliari. Doctor, no apunti això a la factura, eh?
1: El doctor Peu surt de la consulta veu el panorama de maquetes de peus estampades per terra i la senyora amb la perruca desfeta i el Gennaro lliscant amb mitjón.
3: Però què carai passa aquí, senyor Gennaro? El seu lloro m'ha decapitat el model de peu pla. Això són 100 euros més.
1: Agafant el Quico pel coll amb una traça de caçadora experta i ficant-lo a la gàbia de cop.
0: S'ha acabat. S'ha acabat, Gennaro. Agafa les sabates i corre.
2: Però, Filo, que vaig amb mitjons per a la plaça Lluís Companys.
0: Millor. Així no gastem sola. Corre, que si ens quedem un minut més, el doctor Peu ens cobrarà fins i tot per l'aire que respirem.
5: Adéu, doctor. Visca el seu. Visca Catalunya.
1: A casa, la Filo obre la porta i entra vermella com un tomàquet i esbufegant, encara amb la gàbia del Quico a la mà. Darrere seu, el Gennaro, entra arrossegant els peus, literalment amb mitjons, un d'ells amb un forat al dit gros, i les sabates de xarol penjades al coll pels cordons, com si fos un càstig diví.
2: Oh, aleluia! He arribat viu, Filo. Si hagués hagut de caminar 100 metres més, m'haurien hagut de recollir amb una espàtula.
0: No et queixis tant, Gennaro, que gairebé ens hem hagut d'escapar pel terrat per culpa del teu lloro. 100 euros més per un peu de plàstic. Si hagués sabut que un peu de plàstic valia tant, m'hauria fet podòloga en comptes de casar-me amb tu.
5: Oh, que vergonya! Oh, que vergonya! Gennaro, quina fila!
2: Tu calla, que avui dorms tapat amb una flassada de llana perquè no vegis ni la llum de la lluna.
1: El Gennaro s'ajup amb molta dificultat i treu de sota el sofà unes sabatilles de quadres, velles, peludes, amb la sola gastada i una forma que s'adapta perfectament a les seves misèries anatòmiques. Se les posa amb una lentitud quasi religiosa.
2: Ah, ai, això sí que és vida. Això no és pell de xai del doctor Peu, Filó. Això és com si uns angelets em fessin pessigolles a la planta dels peus. Que carai d'òpera! Ni quina punyeta! El millor bel canto és el silenci del meu galindo quan toca el borrissol d'aquestes sabatilles.
1: La Filó asseient-se al seu costat i traient-se les seves sabates de taló amb un gest d'alleujament.
0: Doncs sí, Gennaro, t'haig de donar la raó. Al Liceu s'hi ha d'anar. Però potser la propera vegada hi anirem amb ràdio des del sofà. Que la cultura és molt cara, però els nostres peus són patrimoni de la humanitat.
2: Escolta, Filo, ara que hi penso, amb els 480 euros de les plantilles, no podríem comprar un sofà nou? Que aquest ja té el moll que em clava la Traviata cada vegada que m'assec.
0: Deixa't de sofàs, que demà anem a veure el sabater de la cantonada a veure si ens fa un apanyo a les de xarol. I al Quico li comprarem un bocí. Sí, Quico, un morrió.
2: Fes el que vulguis, Filo. Però a mi, d'aquestes sabatilles de quadres, no m'hi treu ni la Guàrdia Urbana.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 31 d'agost. Les tres paraules del dia són recursos, alcohòlics, vacances. Recursos. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. I el Teatre Clavé presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sanz. Alcohòlics. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i a la Selva. Els membres de l'associació expliquen el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia.

0: Queda poc per l'inici del curs escolar, que estarà marcat novament per la manca de recursos i la mobilització del col·lectiu docent, que manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora Silvana Vallvé ens adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
1: Esperem que arribin negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
0: Avui, 31 d'agost, és el Dia Mundial de la Solidaritat. Avui és Sant Ramon Nonat. Compleix 77 anys l'actor de cinema Richard Gere, conegut per pel·lícules com Pretty Woman o Chicago. Falten 8 dies per l'inici del curs escolar a primària i a ESO a Catalunya. El proper dia festiu serà el 11 de setembre. Falten 11 dies per la Diada Nacional. Avui esperem un temps típic de finals d'agost, predominantment assolellat amb algun núvol baix matinal. Les temperatures seran suaus, fregant els 28-30 graus de màxima. La dita, agost i setembre, pocs els entenen. Farmàcia de Guàrdia La Pez, Màrtara, al veïnat de Sant Pere. Informada la mort de la senyora Antònia Mora Privat, als 63 anys, la cerimònia serà demà a les 12 del migdia a la parròquia de Tordera. Fa 10 anys explicàvem que la C32 seria gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre. Fa 5 anys el jovent republicà de Tordera pintava un mural en defensa de la llengua catalana i fa un any es faria una missa unificada per acomiadar a mossèn Salvador Joanola, que deixava la rectoria de Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'orquestra La Nova de Blanes durant la Festa Major.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanath, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanath de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la

necessitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple, i sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy, noi molt dolent, també del mateix LP, una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, i el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personatge, amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema, This Flight Tonight.

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazaret versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazaret aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazaret, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estar pur, sense suavitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closinoff for Rock and Roll, l'any 1976, una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de l'urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Closinoff for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

0: Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem amb un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982. Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters.
1: Dream On.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split, anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placide Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplippé. Juré només posava la cara a l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

vamos a ir de chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors, una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Voyage Voyage de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Heart i una mirada hierètica.

estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80. Amb Desires, Boies, Boies. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Ryan Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona. Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens trobem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens vàrem veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i, lògicament, no vàrem poder parlar gaire.

I de la música de Jan Mas anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc d'EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de DJ o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: début d'une soirée, loin de couler. És sens dubte la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: Un accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, les notes...
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sea varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs del tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stephanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. La decisió li va sortir rodona a la princesa, ja que va vendre més de 2 milions de còpies a tot el món.

0: I de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnesia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: Pop, pop, pop, pop, pops, Eivissa.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en la seva edició 658, el duel entre França i Bèlgica.

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

una formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació Fiki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Eurovision. Varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

I si fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica, no podíem mancar els Technotronic. Palm Up the Jam, un tema editat al 1989. Tanca la dècada per tot oval amb aquest gran èxit mundial produït pel belga Phil Wild i el raper productor Thomas Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

I acabem una nova edició de Hot Dance 80 en la temporada d'estiu. I ho fem amb les divas del dancing.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. Set.1 FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars destacats. Avui som dimarts 1 de setembre de 2026. Finalitzen els treballs de reparació i consolidació de la mota del riu al nucli urbà de Tordera. Els treballs s'han fet d'acord amb un nou projecte constructiu que incorpora diverses millores tècniques per reforçar la resistència de la mota i evitar que es repeteixin els problemes detectats anteriorment. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
2: I després hi ha una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar d'una manera així més familiar. Que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
1: Una jornada on també parlarem del tordarenc Carles Llopart, que destaca la bona acollida de la seva sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. La composició simbolitza el relleu generacional de la dansa.
3: I el que he fet a l'amunt, a la part final, és ajuntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor de el que és avui en dia.
1: L'escoltarem més àmpliament avui a l'Espai del Tordera en directe. I USTEC manté la vaga pel primer dia de curs i reclama a Educació que reprengui les negociacions. El sindicat considera necessari impulsar decisions estructurals que garanteixin la continuïtat de les mesures que es vagin desplegant. Escoltem la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
4: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara en tinguem una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant.
1: Catalunya reforça la coordinació per prevenir els incendis forestals. L'acord estableix les bases per crear un futur conveni de cooperació que permetrà coordinar actuacions i recursos entre les diferents administracions. Parlarem també de comarca, com sempre, de les notícies d'interès de la jornada, i en Joaquim Serra ens portarà tota la informació referent a la previsió del temps. Sembla que no tindrem canvis respecte a jornades anteriors. Tot plegat avui amb el Tordera en directe, com ja avançàvem, amb en Carles Llopart com a convidat i també amb les píndoles de salut. Tot plegat ho ampliem a partir de les 10.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Notícies en xarxa.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Santa Macla, que diria Rodrigo Cuevas. Això és September dels Earth, Wind & Fire. Ens transporta directament cap als anys 70 i bé, és una icona ja de la música de tots els temps, però especialment de la Rhythm & Blues. No ho diem nosaltres només, ho diu la revista Rolling Stones, que la va numerar amb el número 65. Jo encara trobo que està massa baix. El número 65 en el que és la seva llista, ja sabeu que la revista Rolling Stones, bueno, és tot un... Això era el 2021. Jo no sé si era pujat o baixat la cançó perquè es va movent la llista, però era la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. Estava en el número 65. La veritat que va ser un èxit directe quan va sortir l'any 78, publicada per ARC Columbia Records, doncs discogràfiques de pes també. Earth, Wind & Fire treia aquest senzill September, que després ha estat reversionat, samplejat, en fi, regravat. Se n'ha fet de tot amb aquest tema, que ja és emblemàtic, tan emblemàtic, que forma part de, a veure si ho dic bé, de la llista o el registre, per entendre'ns, de gravacions que guarden com a document històric a la Biblioteca Nacional del Congrés dels Estats Units. Tenen això un registre, doncs, també de gravacions, d'àudio, de vídeo, suposem també, no?, a la Biblioteca del Congrés, que consideren que són culturalment o històricament o estèticament, diuen, també importants, i en forma part des de l'any 2018 aquest September de Earth, Wind & Fire. Si tot això no fos motiu suficient, clar, la data sí que justifica, el calendari justifica que comencem amb aquest tema avui. És 1 de setembre. Atenció, volem dedicar avui el programa a tots i totes les mestres, tots els docents que avui s'incorporen a la feina, que en sou moltíssims, que teniu un curs llarguíssim per davant i que esperem que hagueu descansat molt, perquè us venen corbes, eh? Ja sabeu allò que diuen, doncs això, de que el curs, o el millor o el pitjor, tot just acaba de començar. I a nivell particular, deixa'm que dediqui especialment també aquest programa d'avui a la Núria, la meva neboda, que a part de ser mestra, per tant també li toca, avui és el seu aniversari fa anys. No sé en quina situació enganxem avui a l'Enric Rubió de Cardedeu. Enric, bon dia.
1: Bon dia, doncs treballant.
0: Mira, nosaltres, clar, ja hem començat fa temps, eh? Per tu, sí, que sigui 1 de setembre, sí. Com que no t'emociona massa, t'és igual...
1: No, a mi m'encanta, eh? Sí. La veritat. Haig de dir que crec que tots nosaltres som uns privilegiats per les feines que fem, que no tothom té la mateixa sort, no?, malauradament, però crec que la nostra feina, doncs, sempre s'esperen ganes, inici de temporada, sempre pots, els programes que fas més fixos, doncs, te'ls pots fer més teus i fer alguns canvis, etcètera, no?, però sempre hi ha il·lusió.
0: Sí, bueno, començament de temporada, ara ho has dit, eh? També per molta programació, no?, que un cop s'acaba la d'estiu, doncs, ja has d'anar, no tens ni temps de descansar.
1: Exacte.
0: Has d'anar pensant en canviar-te, sí, sí, sí. No?, canviar la veu i posar veu ja de tardor.
1: Exacte, correcte, eh? Amb fulles allà baixant. Sí. Jo vull compagino programes de fet d'estiu amb programes ja d'inici de temporada.
0: Així és, esquizofrènia total, eh?
1: Absolutament, sí.
0: Molt bé. Vinga, que preguntem per als que són afortunats i no han d'empalmar una estació amb l'altra, no? Preguntem avui si creieu que el setembre és un mes bo per fer vacances.
1: Doncs sí, i és que, Núria, de segons les dades de l'Observatori Nacional de Turisme Visor...
0: Dades per tot ja, eh? A veure què em diràs.
1: Hi ha dades per tot. Saps quants catalans i catalanes fan vacances al setembre?
0: No.
1: Un 17% agafa vacances aquest mes que tot just avui comencem.
0: No, és bastant.
1: Sí. I dit d'una altra manera, un de cada 6 catalans estava frisant perquè arribés aquest 31 d'agost. De fet, els coneixereu quan sortiu al carrer, perquè no aniran amb presses com molts que avui comencen i molt possiblement portaran un somriure d'orella a orella. I és que, Núria, de fet, no només trobaran una importada baixada de preus els que agafen avui vacances, sinó que també trobaran platges buides, aparcaments lliures a les destinacions turístiques i gairebé un inexistent turisme de borratxera, que sobretot això molt important per poder gaudir. De fet, cada cop són més les persones, no?, que es cullen al setembre, com ara dèiem, per fer el seu merescut treballat i lluitat, deixa'm dir-ho així, descans laboral. Tant és així que només en aquests últims 5 anys, el percentatge de gent que ha escollit aquest mes

0: ha estat d'un 5% superior al de fa 5 anys. Imagina, que no és poca cosa.
1: Déu-n'hi-do, eh? Les xifres confirmen la percepció que tenim, no? Sí, sí, molt bé.
0: Un 5% en 5 anys és moltíssim pel que fa a nivell històric. De fet, pel que fa a l'ocupació de cara a muntanya, aquest setembre s'espera que sigui sobre un 40% aproximadament, mentre que la platja es creu que arribarà a un 75%. I si mirem el perfil de gent, com és lògic, baixa el turisme familiar, no?, perquè comencen les escoles, però creix el sènior, així com un augment de les reserves d'última hora. Així que, Núria, ja ho veus, tenim un mes per endavant on serà molta la gent que gaudirà de sol a sol. Això sí, pel que fa a preferència, com tu bé recalcaves, vosaltres, oient i oients, creieu que el setembre és un bon mes per fer vacances o en preferiu algun altre? De fet, us volem escoltar, com cada matí envieu àudios al WhatsApp del programa, que trobareu a Instagram, o envieu-nos també missatges de text explicant el que preferiu. Jo no sé, Núria, què prefereixes tu. Enguany prefereixes el setembre, no?
1: He de preferir el setembre. I li estic veient les oportunitats, de veritat t'ho dic.
0: Sí, estic veient les oportunitats. Seguríssim.
1: Sí, està bé canviar, està bé provar coses noves, això sí que és important, no?
0: T'agradarà, però vigila perquè enganxa, això de ser fer vacances al setembre.
1: Ostres, això no li diguis al meu jefe, que si no m'encolomarà cada estiu aquí pringant. Ja veurem què passa.
0: Ja veuràs.
1: Vinga, doncs, missatges de WhatsApp. Tens el WhatsApp a mà, Enric? Ara t'estic demanant una cosa que...
0: Sí,
1: vai, que bé.
0: No, dic que m'estàs demanant una cosa que...
1: Que bo.
0: Doncs mira, podria dir que sí, però no, no el tinc aquí a mà. Després el recalquem i el diem per antena un parell i tres de cop si cal.
1: Disculpa, perquè sempre faig el mateix, el demano i jo no el tinc a mà.
0: Aquestes són les gràcies al directe,
1: Núria.
0: Si no, seria avorrit.
1: Una gràcia total. És que la gent ens ho diu. Diuen, escolta, i si volem fer per WhatsApp, repetiu-lo. La gent es dropa. El que digues tot.
0: Per això fa vacances al setembre.
1: Aquí està. Doncs vinga, Enric, deixem-ho així. Jo, mentre t'estic parlant, estic revisant WhatsApps, perquè en el WhatsApp tinc el WhatsApp del programa.
0: Sí,
1: l'acabarem trobant.
0: Jo estic igual, que ho trobarem, seguríssim.
1: Vinga, després ho recordem. Moltes gràcies, Enric. Tornem a connectar a les 10.
0: Vinga, salut.
1: Gràcies, adéu. Per cert, mira, una curiositat més que ara acabo de trobar respecte a aquesta cançó, September, és una tonteria molt gran, però m'ha fet com a molta gràcia. Sembla que el vocalista, el Maurice White, era qui cantava la cançó, però després l'Ali Willis va escriure la cançó, no? I el Maurice li deia a l'Ali, escolta, què vol dir això de Badidilla, no? Aquesta tornadeta això que estem escoltant, per exemple, no? Què significa? Ves quina tonteria. I l'altre li va dir, bueno, i a qui li importa? Queda bé per la cançó, no? Doncs ja està. I aquell ho va agafar com una revelació del món mundial, va dir, ostres, ara entenc com es composen les lletres de les cançons. Doncs vinga, en tot cas va resultar una cançó, doncs això, molt fàcil de cantar i suposo que aquesta va ser part, només una part de l'èxit, perquè la veritat que musicalment aquest tema ho té tot. Vinga, va, arrenquem amb aquesta energia positiva que ens dona setembre també, arrenquem l'Obert per vacances d'avui.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Començarem parlant sobre els bombers i la tasca que fan i estan fent durant aquest estiu, però concretament amb una de les seccions dels bombers, que són els especialistes operadors de control. Passen per moments laboralment difícils i ens volem solidaritzar amb ells i donar-los altaveu. Serà la primera entrevista de la jornada. Després, dins l'espai de recomanacions de lectura, el territori lectura, que ens aporten des d'Ona la Torre, avui ens proposen llibres de cuina. No sabem bé si manuals per aprendre a cuinar o llibres que ens parlen de la cuina, no?, com una experiència més enllà dels fogons. Sortirem de dubtes d'aquí una estoneta. Anirem cap a Obesa, terres lleidatanes, perquè allà ens volen convocar a una cursa molt tradicional, una cursa que porta moltíssimes edicions i que ja és tota una institució a Obesa. És la cursa de la Cordera. Coneixerem avui sí una botiga, una empresa, més que una botiga, una fàbrica de roba de bany d'altíssima qualitat. La tenim ben a prop d'aquí de Tarragona. I no marxarem massa lluny perquè Torredembarra ens convidaran a visitar les festes o visitar la població amb motiu de les festes de Santa Rosalia que se celebren aquests dies. I encara tancarem amb un apunt de jardineria. Avui ja per tancar l'espai de jardineria que ens porten des d'Altafulla sabrem... Bé, saps allò quan tornes a casa de les vacances que obres la porta amb por i dius, ai, com em trobaré les plantes? Sortirem de dubtes. A veure com ens hem trobat les plantes al tornar de vacances i sobretot com les hem de preparar, doncs això, de cara a la nova estació. Tot això... I el que doni de sí, aquestes dues horetes a l'Obert per vacances d'avui dimarts.
2: Obert per vacances. Obert per vacances.
1: Incombustibles durant tot l'estiu als companys de Girona FM. Pau Villafanya, bon dia. Hola, Pau, et tenim per aquí?
3: Sí, hola, hola, hola.
1: Hola, Pau, bon dia, bon dia. Deia jo que sou incombustibles, ja és setembre i escolta, com si fos el primer dia, esteu aquí, al peu del canó.
3: Bueno, fem el que podem. Ens agradaria tenir vacances també, però no, no és possible.
1: Ara, d'aquí no res, no, Pau? Sí.
3: No, ja estan fetes.
1: Ah, doncs res, no en parlem. Nadal està aquí a tocar. Vinga, va, comencem la ronda informativa. Us expliquem que han detectat 16 taxis pirata que operaven sense autorització durant el mes d'agost a Girona.
3: Es tracta d'una campanya que han fet en taxis i vehicles de transport amb conductor per tal de detectar incidències. La policia assegura que la majoria de casos s'han detectat a la zona de l'aeroport de Girona, on es feien serveis amb vehicles particulars o de lloguer, a canvi de quantitats de diners molt elevades per fer el transport. La campanya s'ha fet amb la col·laboració d'altres cossos de policia local d'arreu de la demarcació i en total s'han fet 66 inspeccions i s'han detectat 94 infraccions. A més, han immobilitzat 6 vehicles.
1: I marxem cap a la Vall de Núria. Núria, més que recomanable de visitar, però avui us en parlem en clau energètica. La Vall de Núria genera més de 900.000 quilowatts d'energia geotèrmica, això el primer semestre de 2026.
3: És el primer balanç semestral que es té des que es va completar la instal·lació de geotèrmia, una dada que, segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, permet consolidar l'aposta per les energies renovables i la preservació d'un espai amb un alt valor ambiental i un gran atractiu turístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha subratllat la importància d'adaptar les estacions de muntanya al canvi climàtic i fer-les viables tot l'any, i ha recordat que aquesta és la primera que està oberta els 365 dies i, per tant, un model a seguir.
4: I hem de dir que, justament, aquí on estem, a Núria, és la primera estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb aquest projecte Pirineus 365 que està oberta tots els dies de l'any. Per tant, aquí hem assolit aquest objectiu de transformar un espai limitat en un espai que ofereix natura, que ofereix esport, en fi, que ofereix activitats tot el dia de l'any.
3: D'altra banda, el cremallera ha tingut un 7,9% més de passatgers de gener a juliol respecte al mateix període de l'any passat.
1: I seguim explicant-vos que Girona finalitza les obres de reforç de la plaça de Catalunya.
3: El projecte ha servit per enfortir l'estructura que aguanta la plaça, que està a sobre del riu Unyà, per tal que sigui estable i segura mentre es decideix els usos que tindrà en un futur. De fet, el consistori ja havia anunciat la intenció de pacificar-la i s'està treballant en l'aplicació de mesures per aconseguir reduir el volum de vehicles que hi circulen per tal que els vianants guanyin espai. De les 340 vigues que hi ha sota la plaça, el projecte ha permès actuar en 104 que estaven en mal estat.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Connectem ja de cara demà. Una abraçada.
3: Perfecte. Fins demà.
1: Fins demà. Pau Villafanya des de Girona i ara saltem de Girona, com és habitual, cap a Rubí. L'actualitat barcelonina es la porta Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem explicant-vos que l'alliberament de peatges compleix 5 anys amb menys sinistralitat, però amb una AP7 amb una mala salut de ferro. Això entrecomillat, no?
5: Sí, escasses hores abans de l'1 de setembre de 2021, les barreres dels peatges de la AP7, la P2, la C32 al Maresme i la C33 es van aixecar per no tornar-se a baixar més. 5 anys després, la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària ha caigut, però no ha estat el cas de la AP7, que ha concentrat la mobilitat i que, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, té una mala salut de ferro, com bé has dit.
6: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes i que anem solucionant. Per abordar aquesta via també hem descobert, i això també forma part del balanç, que has d'abordar 3 paràmetres, que són la infraestructura, els vehicles i els conductors. Per això el nostre pla d'acció s'estructura en aquests tres elements.
5: L'autopista ha registrat un augment d'incidències amb camions implicats i, a més, les que involucren conductors en països de fora de la Unió Europea s'han duplicat des del 2019. L'AP7 ha patit un 40% més d'avaries en els 7 primers mesos de 2026 respecte a l'any passat, un percentatge que puja al 60% en el conjunt de les vies principals del país. Amb tot, l'AP7, els ferits greus s'han duplicat, mentre que les víctimes mortals han crescut un 33%, fins a 12, 7 de les quals motoristes. El motiu és l'augment del trànsit a la via, que arriba a puntes de 150.000 vehicles al dia en algunes localitzacions, 25.000 dels quals pesants, uns nivells clarament superiors al període en què l'autopista era de pagament.
1: I canviant de tema totalment, la CGT convoca 6 dies de vaga al mes de manera indefinida a Ubisoft Mobile Barcelona per l'eliminació del teletreball.
5: La coordinadora sindical del videojoc de la CGT ha convocat 3 dies de vagues cada 2 setmanes de manera indefinida a partir de setembre a Ubisoft Mobile Barcelona, com bé has dit, davant de la intenció de l'empresa de tornar a la presencialitat total. La primera jornada de les aturades és avui i seguiran els dies 2, 3, 16, 17 i 18 d'aquest setembre. El sindicat també ha convocat una primera manifestació avui a 2:15 davant de les oficines d'Ubisoft Mobile a la plaça Ernest Lluch i Martín. La direcció va anunciar al gener l'eliminació del teletreball per a tota la plantilla, amb efectes a partir de l'octubre d'aquest mateix any, tot i que ha ajornat l'aplicació de la mesura uns mesos.
1: I la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que supera els 500 patinets elèctrics requisats. Això és un 47,6% més que en tot l'any passat.
5: Sí, s'han requisat en total 502 patinets elèctrics des de que va començar l'any. Els motius principals pels quals s'han requisat són la manipulació de la velocitat i l'incompliment de les normes obligatòries de circulació. L'Ajuntament ressalta que l'augment de les actuacions coincideix amb la intensificació dels dispositius policials i dels controls sobre els vehicles de mobilitat personal a diferents punts de la ciutat. L'última actuació va ser divendres passat en el marc del pla Campà i Bastió. Aquest pla està actiu de forma simultània amb el dispositiu Nimbus, centrat específicament en el control de patinets elèctrics.
1: Parlant de patinets elèctrics, on tanquem la connexió amb Terres Barcelonines des de Ràdio Rubí, Mariona Jerez. Moltes gràcies, Mariona.
5: Gràcies, Núria.
1: Cap a Terres Lleidatanes, Judit Castellà, des de UAU Lleida. Bon dia.
7: Bon dia, Núria.
1: Mira, comencem parlant de la collita de la poma Golden a Ponent, que s'avança gairebé una setmana a causa de les altes temperatures. Això ja ens ha passat amb el pressi, que ens ha passat amb la pera. Ara li tocava la poma. Quines són les previsions, Judit?
7: Doncs mira, segons les previsions d'Afrucat, es colliran unes 97.120 tones de Golden i similars, un 2% més que l'any passat i un 19% més respecte als darrers 5 anys. En aquest sentit, el president d'Assaja Catalunya, Pere Roquem, ha explicat que la calor també ha obligat els productors a aplicar tractaments de protecció sobre la pell dels fruits.
8: És una campanya que ve marcada per les altes temperatures, que a més això de cara a lo que és la producció de poma Golden, nosaltres hem tingut que fer tractaments de protecció, o sigui, bronzejat igual que les persones perquè estiguin protegides, donat que és una pell molt fina i això a vegades pot ocasionar que hi hagi fruites que estiguin tacades del sol i per això es fa aquest tipus de tractaments.
7: Roquer adverteix que la campanya comercial estarà condicionada pel volum de poma disponible a escala europea i per una temporada especialment llarga. Segons apunta, encara hi ha explotacions que estan comercialitzant poma Golden de la campanya del 2025, de manera que la temporada arriba a superar els 12 mesos.
1: I en clau judicial, us expliquem que el jutjat mercantil de Lleida perdona un deute de 131.816 euros a un matrimoni lleidatà que es va veure greument afectat per la crisi de la Covid-19. L'home era propietari d'un restaurant i la dona d'una botiga i van acabar tancant i van quedar en situació d'insolvència.
7: Així és, a finals del 2019 l'home va invertir uns 60.000 euros per obrir un nou local, però només uns mesos després va haver de tancar a causa de les restriccions de la pandèmia. De la mateixa manera, la seva dona havia començat amb una botiga en línia i a finals del 2019 havia obert un establiment físic després d'invertir-hi 20.000 euros. En aquest sentit, la situació familiar es va complicar perquè també s'havien de fer càrrec d'una hipoteca i dos fills i en alguns moments van arribar a pagar 4.000 euros al mes per fer front a les obligacions. Amb tot, el jutjat de la secció mercantil de Lleida ha acordat exonerar-los i ha homologat un pla de continuació. A partir d'ara, hauran de pagar 50 euros mensuals durant 3 anys als creditors, però podran conservar el seu habitatge habitual.
1: I acabem amb música, amb cultura, amb música feta a Lleida i per Lleida. Joan Pons, el petit de Calaril, que tancarà aquest divendres el festival Zona Pons amb un concert gratuït a l'esplanada del Castell.
7: L'esdeveniment arriba a la seva última cita amb una de les veus més singulars de l'escena musical catalana contemporània. El Petit de Caleril torna als escenaris amb Eril, Eril, Eril, un disc que arriba després d'un període de silenci creatiu i que manté l'esperit inquiet, misteriós i radicalment personal que ha definit la trajectòria del projecte liderat per Joan Pons. L'artista de Guissona ha construït un univers sonor que es mou entre la tendresa i l'estranyesa i una manera molt particular d'entendre la música popular. El concert tindrà lloc a les 10 de la nit a l'esplanada del Castell amb la canònica mil·lenària de Sant Pere com a rerefons.
1: Ens l'estimem molt també per aquest Tarragona, el Joan Pons. Moltíssimes gràcies, doncs, Judit. Una abraçada.
7: A tu, bon dia.
1: Bon dia. Tanquem ara sí la ronda habitual d'informatius amb la Marina Pérez Got i amb tema tarragoní. Marina, bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Què ens expliques?
9: Doncs mira, que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC, com és conegut aquí a Tarragona, es traslladarà, diuen, a la Tabacalera durant la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.100 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la plaça d'en Rovellat, al cor de la Peralta. El govern català destina 6,3 milions d'euros per dur a terme les obres de rehabilitació d'aquesta part de l'antiga fàbrica de tabacs, un projecte més que ha d'anar a la Tabacalera. Veurem si aquest és així o no.
1: Perquè sou la idea, eh? L'antiga fàbrica de tabacs, la Tabacalera, és un edifici enorme, ple de magatzems, però molt malmès, s'ha de reformar. Llavors, bé, presenta un espai fantàstic per portar-hi equipaments i, no?, i entitats, però alhora doncs s'ha d'invertir per posar-lo a punt. Sembla que l'ICAC, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que també és tota una institució aquí a Tarragona, bé, de fet, de tota Catalunya, podria anar allà. I parlem de teatre.
9: Doncs sí, perquè ahir es va donar el tret de sortida al Festival Internacional de Teatre de Tarragona i durant 4 dies diferents espais de la ciutat i municipis del voltant es convertiran en escenaris, espais a l'aire lliure i espais tancats, Núria.
1: Estem parlant del FIT, però ja us en parlarem demà en una entrevista.
9: Exactament, exactament.
1: Molt bé, Marina, moltes gràcies.
9: Que vagi molt bé.
1: Amb aquest apunt de notícies també tarragonines, tanquem la ronda d'actualitat i entrem en la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Avui la primera entrevista vol posar el focus en una figura que és clau però sovint poc coneguda dins dels serveis d'emergència. Són els anomenats TEOC, els tècnics especialistes operadors de control de bombers. Pep Sunyer, dona'ns en més detalls, sisplau.
1: Doncs sí, mira, són els professionals que treballen a les sales de coordinació, els que reben i gestionen les comunicacions d'emergència, com per exemple les de l'aiguat, el greu aiguat de la setmana passada. Fan, de fet, el seguiment dels incidents i també coordinen els recursos que han d'intervenir. De fet, actualment aquest col·lectiu viu un moment d'incertesa arran dels processos d'estabilització de l'ocupació pública i de canvis en l'estructura de bombers. Hi ha professionals que temen a perdre la feina, fins i tot, o veure modificada la seva situació laboral a partir dels pròxims mesos. Per entendre què està passant, quants professionals també hi estan afectats i com pot evolucionar aquesta situació, avui parlem, com deies, Núria, aquí a l'Obert per Vacances, amb Gerard Domènech Badia. Ell és tècnic, especialista, operador de control de bombers. Per tant, TEOC. Què tal? Molt bon dia, Gerard, benvingut.
2: Bon dia, Pep, gràcies.
1: I gràcies per venir, especialment perquè són dies complicats, la setmana passada amb els aiguats, vull dir que són dies de molta feina, no? L'agost generalment és un mes, no? No només l'agost, eh?
2: Sí, hem tingut un estiu bastant complicat, amb molta feina, i aquesta última setmana, bueno, com veu dit, dilluns vam tenir aquests aiguats, que van agafar una mica per sorpresa, perquè no s'esperava la dimensió. De fet, la sala tampoc estava sobredimensionada adequadament, i bé, ahir mateix, fins a la tarda, encara vam estar atenent serveis 3 o 4 dies després, de vidres trencats, d'arbres caiguts, de gent que tenia problemes amb baixos inundats, i així, sí.
1: Explica'ns què és exactament un TEOC, com tu, i quin paper té dins d'això, d'aquest dispositiu de bombers de la Generalitat. Què feu?
2: Bé, els TEOC som el nexe d'unió entre la ciutadania, el cos de bombers i la resta d'agències. Nosaltres, quan una persona, un ciutadà, truca al 112 i és un servei de bombers, ens passa la trucada a nosaltres. Llavors, nosaltres el que fem és gestionar tota l'emergència. Ens quedem amb aquesta persona al telèfon, li donem els consells de seguretat que calgui, per exemple, si hi ha un foc d'habitatge, que surti, que es confini, depenent de la situació. Si estigués atrapada en un cotxe en un aiguat, també li donaríem les indicacions, no?, corresponents. I si convé, ens quedem amb ella fins que arriben els recursos de bombers. Això, en un cas òptim, que puguem permetre'ns el temps d'estar amb ella, doncs, aquests 10-15 minuts al telèfon. Llavors, un cop hem parat amb l'alerta, activem els recursos de bombers i els guiem fins a l'emergència, dimensionem, segons digui el cap de guàrdia, els recursos, i parlem amb la resta d'agències. Parlem amb els Mossos, amb el SEM, amb Protecció Civil, Salvament Marítim, qui sigui, policies locals, guàrdies urbanes, per gestionar i tenir més informació i fer el seguiment del servei.
1: Una feina important, per tant, perquè pot determinar, no?, condicionar el que ve després, no?, que és l'atenció a les persones que pateixen l'emergència, no?
2: Sí, efectivament. Si no som capaços de fer les trucades pertinents o de gestionar la informació, doncs perquè estem saturats o perquè no... Clar, cada trucada té un temps, i si tenim simultaneïtat de serveis, doncs sempre és més complicat. No podem rebre tota la informació. És diferent saber que s'està cremant una cuina a que s'està cremant tot un pis, o si és només un contenidor, o són 5 i els arbres al voltant, o ben bé què està passant. Moltes vegades no tenim tota la informació, i si no podem fer el resto de trucades, parlar amb les agències, doncs a vegades hi ha informació que fins que no arriben els bombers a lloc no podem saber.
1: Quantes persones treballeu ara actualment com a TEOC? I entenc que són les dues sales de coordinació d'emergències que hi ha a Catalunya, una aquí i l'altra a Barcelona, no?
2: Bé, no, de fet som 7 sales de control.
1: Set.
2: O sigui, som 6 regions d'emergències. A Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre ho portem una sola sala de control, aquí al 112 de Reus. Llavors tenim sala de control Lleida, Metropolitanes Nord i Sud, Catalunya Central i Girona. I a més a més hi ha la sala central, o sigui, en total 7 sales, i som 170-171 operadors, més o menys.
1: Déu-n'hi-do. I una feina poc coneguda, perquè de fet molta gent no sap ni que existíeu, els TEOC. Una feina molt desconeguda, deixa'm-ho dir. El govern està desenvolupant nous processos d'accés i d'estabilització de places de les vostres, de TEOC. Com està afectant això als que hi treballeu ja actualment? Els que sou aquests 100 i escaig que treballeu actualment, com afecta això? O com pot afectar?
2: Però de moment he de dir que està afectant poc, perquè no s'està implementant. Es va crear l'escala de suport l'any passat al Parlament. És a dir, nosaltres som personal laboral i estem adscrits al Departament d'Interior, i l'any passat es va fer una modificació de la llei de bombers creant tota aquesta escala que ens hauria d'incloure dintre de l'estructura orgànica del cos de bombers. De moment, això, un any després, no hem vist cap diferència. Després, he de dir que l'última oposició per fer-nos personal laboral fix va ser fa 17 anys, i ara la que tenim en marxa ara mateix, que va sortir també l'any passat, porta des de l'abril l'aturada, i també l'últim concurs de trasllats, si no m'equivoco, l'últim que és efectiu és de fa 15 anys també. N'hi ha un de fa 3 o 4 anys que està aturat també ara mateix. O sigui que realment aquestes places noves bé, ens anirien molt bé per estabilitzar, per augmentar personal a les sales, però de moment no veiem gaire efecte.
1: Hi ha neguit o preocupació per aquest procés a part dels teus, o possibles cessaments, per exemple, o no?
2: Sí, això és el que més ens preocupa. Ara mateix el personal de borsa, sobretot, ara mateix per l'aplicació d'aquesta llei de la temporalitat, no? El personal que portem més de 3 anys treballant sense ser fix, perquè funcionem en borses de feina, no? Tenim un personal que és ara mateix a Tarragona és la minoria de la sala, és personal fix, i la majoria som gent que estem en una borsa de feina, i tenim companys que jo porto 5 anys, per exemple, però tenim companys que porten 8 i 9 anys estant en borsa de feina sense tenir una plaça fixa. Llavors, tota aquesta gent que, si no m'equivoco, a Tarragona som unes 18 persones que portem més de 3 anys treballats i no som fixos, ens faran fora quan se'ns acabi el contracte actual durant 6 mesos, en el que entenem nosaltres que és una interpretació restrictiva d'aquesta llei.
1: Quan parles de companys aquí a Tarragona, però entenc que també les altres sales, deu ser una situació més o menys similar a les altres sales de control?
2: Sí, les altres sales també tenen companys amb aquesta situació. El que passa és que per situacions personals o la idiosincràsia de la sala de Tarragona, som la que tenim més gent en aquesta situació, sí.
1: Què demanaríeu, Gerard, a l'administració perquè no es perdi l'experiència de professionals com tu, no? Que tenien l'experiència adquirida i que fa anys no és que treballeu a les sales. Què demanaríeu? Què demaneu, vaja?
2: Bé, el que demanem és que s'aturin aquests acomiadaments, que es busqui la forma de que no ens facin fora. Ens diuen que no hi ha massa opció, que això és així, que no hi ha altra manera, però nosaltres creiem que amb el nostre règim, que no som tampoc interins, som personal laboral eventual, que anem fent baixes, anem fent aquest tipus de contractes, no entraríem dintre aquest règim, i que es busqués la manera de que això no passi. Que el que ens pot passar és que perdem molta experiència i que ens trobem un dia a la sala dos o tres operadors que siguin nous i que no siguin capaços d'atendre les dificultats d'un dia a dia.
1: Clar, perquè aquí ja entenc una formació específica vostra que heu de saber, clar, de molts temes diferents, eh? Però que l'experiència és un grau en aquest cas, perquè clar, haver viscut ja una emergència, i aquí hem tingut algunes de greus, no? Això és veterania, no? Això és experiència, no?
2: Sí, la primera, per molt que t'hagin fet una formació, que ens la fan a l'Institut de Seguretat Pública, moltes vegades insuficient, però cada vegada, els últims anys una mica millor de la que havia sigut antigament, et fan una formació, però llavors tu tens un procés d'adaptació. Llavors tu estàs una borsa de feina i has fet la formació, m'ho invento, a l'abril. I imagina't que et truquen per treballar a l'agost, que és quan falta una persona. Tu fa 5 mesos que vas rebre una formació i arribes aquell dia a sala. En teoria t'han de ficar una persona que t'acompanya una guàrdia o dues. Després ja vas, si és que has tingut aquesta persona, perquè això també es cobreix amb hores extres, amb bona voluntat. I després ja estàs al teu compte, i com a qualsevol feina, evidentment, la persona nova doncs té més mancances, i és normal, tots passem per aquest procés, i fins que no has passat diverses setmanes, diversos mesos, no comença a dir, vale, ara ja puc portar els serveis sense massa ajuda, no?, externa, que tot i així sempre tenim dubtes, i jo quan estic a sala amb un veterano sempre els hi pregunto coses perquè sempre saben més que jo.
1: Parlem amb Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers, TEOC. Per tant, és una especialitat dins del cos, i parlem des d'un territori, avui aquest entrevist de Tarragona per tot Catalunya, però que podria ser, és un territori que és plasecte, per tant aquí hi ha un especificat aquí hi ha unes característiques específiques que són el Pla d'Emergència Exterior de les Químiques de Tarragona, per tant, això és una, diguem-ne, una formació banda, no entenc? És a dir, una experiència banda, no?
2: Sí, i que, clar, el que passa amb aquest, amb tot el polígon químic i tot el que tenim aquí al Camp de Tarragona, a nosaltres sí que ens fan aquesta formació, cada any, cada dos, anem repassant certes coses, però no hi ha accidents forts d'una manera regular. No, hi ha petits incidents que conjuntament amb el CECAT doncs, portem, i la majoria de coses no van a més, però quan va passar el tema d'Aicú, per exemple, a la sala de Tarragona eren tres persones, i si no m'equivoco una d'elles era nova. Llavors, clar, tres persones gestionant un incident com el d'Aicú-Oxe és molt complicat, i he de dir que tres és el mínim de personal que hi ha a les nits a la majoria de sales. Algunes són dos, però la majoria són tres persones de nit, i aquesta també és una de les demandes que fem, que s'augmenti el mínim de personal, que ara mateix és quatre de dia i tres de nit.
1: Ja per acabar, Gerard, algun desig de cara al col·lectiu, de cara a aquests propers mesos?
2: Home, doncs ara, com sabeu, estem de reivindicacions i hem aprovat diverses mesures per intentar fer pressió, no? Una que hem aprovat és deixar de fer hores extres a les sales, que es deixin de cobrir les mancances estructurals amb extres i amb el nostre temps. Farem una manifestació el 18 de setembre, juntament amb la resta de bombers, ens sumarem a aquesta manifestació. I també quan estem sota mínims, com fa la meva fa dues guàrdies que ens vam estar sota mínims, doncs, i aquest estiu tant la Metropolitana Nord com Sud s'han trobat amb estar dies sense sota mínims, inclús s'han hagut de tancar alguna vegada les sales, s'envien cartes als ajuntaments perquè siguin conscients d'això, i amb tot això estem intentant fer pressió per diverses coses. Una, que es faci efectiva l'escala de suport que es va aprovar l'any passat. L'altra és que s'aturin els acomiadaments. Això és un desig que estaria molt bé que passés, que s'aturessin els acomiadaments, i que resolguin els processos de personal. Perquè creiem que tot va de la mateixa, no? Va del mateix, que ens estan fent fora sense haver resolt processos d'oposició, per tant no ens han donat l'opció de ser fixes, i sense haver-nos donat l'opció de ser fixes ens diuen que portem massa temps siguent temporals, no? Pervertint aquesta llei de la temporalitat. Sí, així que el nostre desig és que amb tot això també s'aconsegueixi augmentar el personal i tenir millors eines per atendre els serveis.
1: Gerard Domènech, gràcies per acompanyar-nos, tècnic especialista en operador de control de bombers. Gràcies i sort, que acabi bé la campanya.
2: Moltes gràcies.
1: És la realitat, Núria, dels TEOC, dels tècnics especialistes operadors de control de bombers, que avui hem volgut conèixer aquí a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies per aquesta entrevista, Josep Sunyer, el company de Tarragona Ràdio. L'entrevista amb què encetàvem a l'Obert per Vacances, però el programa que segueix endavant, ara amb connexió a Mora la Torre, de fet amb una d'aquestes píndoles que ens envien cada setmana i que es diu Territori Lectura. És la darrera, el darrer lliurament avui, i a poc aquesta setmana anem acomiadant els nostres podcasts, i les nostres seccions de col·laboració, però ho fem ben amunt, avui parlant sobre llibres de cuina.

0: Mònica Socies.
1: Avui us proposem llegir i cuinar. Però no patiu, els que sou de gaudir l'estiu a taula parada també tindreu una recomanació. Receptes fresques, connotacions culturals i restaurants amb segell català són els protagonistes de la secció d'avui. Amants de la gastronomia i la literatura, pareu bé les orelles.
2: Hola, ai, no pot ser!
3: És
2: una
3: passada! Segur?
4: Seguríssim!
1: Obrim les pàgines de Pa, formatge, folklore i la terra que els va fer, de Carlota de Otto, publicat per Sidillà, on, entre els forats de l'emmental i la recepta de formatge de pastor de Xantrea, hi trobem el mató, la coca de Sant Joan i el pa negre. Sí, el que ens recorda a la postguerra.
0: Durant la postguerra espanyola, el règim franquista controlava el blat fixant preus i distribució. Com que no hi havia prou cereal, la farina s'estirava amb faves, patates, cigrons, aglans, garrofa, castanyes, que acabaven fent pans foscos, que es van tornar un símbol de l'escassetat i la gana. Durant la Segona Guerra Mundial, a la Gran Bretanya es va comercialitzar el National Loaf, un pa que, com que era fet amb farina 100% integral, no desaprofitava cap part del cereal, qual van enriquir amb calci i vitamines afegides. Es rumorejava que s'havia de sucar en aigua per poder empassar-se'l.
1: Al llibre hi trobareu la versió de l'autora amb un pa semi-integral amb farina de castanya. També la recepta del mató, per si us atreviu, i la de la coca de Sant Joan, un clàssic que no pot faltar a taula la nit de la revetlla. I amb ella ens n'anem a l'1 de juliol de 1936, abans no esclatés la Guerra Civil. La revista Prisma publicava aquest text.
0: Durant aquestes nits de fograres i de revetlla, amb el pretext de la coca, la jovenalla ha fet les bromes més descordades sota els pins del Tibidabo i Vallvidrera i les ombres plenes de complicitat de les mates de Montjuïc. I, entre tall i tall de coca, s'han sentit xisclos i rialles de tots els tons i per a tots els gustos. No és pas això. La coca és una llaminadura austera, com gairebé totes les llaminadures del país, i al sortir de nits no li escau pas gaire.
1: Amb les il·lustracions d'Eva Creboleda i moltes fotografies, hi trobareu una bona guia per iniciar-vos en l'art de fer pa i formatge a casa, un tàndem que al llarg de la història ha anat consolidant el seu maridatge. Si us hi voleu posar de valent, la

0: i moltíssimes hores entre fogons. Si sou amants de la bona taula i un bon vi, Jessamí Caramés i Javier Campo us esperen al seu llibre Catalunya a la copa i al plat, publicat per Cossetània, amb el pròleg de Carme Ruscalleda.
1: L'índex està ordenat a partir de 9 zones del país, definides amb l'objectiu d'emparellar les receptes de la Jessamí i les begudes que ens proposa el Javier. Com ells, penso que un plat ben cuinat, un plat on es pot expressar la tradició catalana o un plat de nou concepte culinari, quan el gaudim amb una beguda que hi fa bona parella, porta un plaer gastronòmic més llarg i més profund.
0: Des de l'Alt Pirineu, amb el seu pastís de formatge i bolets acompanyat d'un vi dolç elaborat amb les varietats Semillon i Sauvignon Blanc, fins a les Terres de l'Ebre, amb un arròs de tudó i anguila fumada, maridat amb un sake meravellós, elaborat amb arròs del taic ecològic, lleugerament fred i en copa de vi per gaudir de tots els matisos. No, no ens hem oblidat dels oients que voleu trobar la taula parada. Per a vosaltres, Cossetània ha publicat Via Augusta, els millors restaurants de cuina catalana 2025-2026, amb tres símbols: nova cuina catalana, cuina tradicional catalana i cuina tradicional popular catalana. Una guia que reivindica la cuina catalana en totes les seves versions i que us portarà a les quatre províncies. El problema? No sabreu per on començar. El consell? Practiqueu el turisme gastronòmic. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió. Territori Lectura.
1: Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
2: Ai, que ens costarà passar sense els podcasts, eh? Durant aquest tardor-hivern d'Ona la Torre, aquest Territori Lectura. Però sempre tots els programes, penseu, tots els oberts per vacances, els tenim disponibles pel món mundial, per aquest món d'internet que és tan ampli, a la web de Tarragona Ràdio i a moltes altres webs de ràdios, de les vostres ràdios locals, segur. Per tant, podeu repescar, tornar a escoltar, descarregar-vos i posar-vos els quan sigui aquestes recomanacions literàries per si mai us falta lectura. Doncs vinga, seguim endavant, el Josep Maria, la Mònica, que ja se'ns queden enrere. Els agraïm moltíssim la feina i les recomanacions que ens han fet durant tot aquest estiu, i el programa ha d'anar avançant. Saludem ara l'Arnau Vilà des d'Emunt Sintonia i anem a entrevista. Una entrevista abans de tancar l'hora que ens farà viatjar fins a la Noguera, concretament al municipi d'Albesa, per viure la mítica cursa de la Cordera. Diuen que és la més antiga de Catalunya. No és una cursa qualsevol, amb més de 400 anys de trajectòria. La més antiga, la més popular de tot Catalunya. Una prova que va néixer al segle XVI i que avui combina passió pel running, però també la identitat de tot un poble sencer, d'Albesa. Ara sí, connectem amb l'Arnau Vilà d'Emunt. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Clar, se'ns fa estrany, no? Vas dir, hem de parlar d'una cursa, hem de fer una entrevista d'una cursa. Home, de curses n'hi ha moltes a Catalunya, però aquesta, sens dubte, és especial, no?
3: Correcte, aquesta és especial ja per la tradició, per la història i com anirem coneixent al llarg d'aquests minuts amb la Núria Forns, que és l'organitzadora amb la que parlarem. És això, no? És una tradició històrica que el seu nom, doncs, és de bé, diguéssim, la gràcia històrica de la cursa, que segurament, doncs, anys enrere, i ja et dic jo, que el premi era molt més valiós i molt més preuat que una medalla o un simple rècord. I ho parlarem, com dic, amb la Núria Forns, avui envoltat de dos Núries, Núria Cartanyà. Dono pas, això sí, ja...
2: Quina sort que tens, Arnau!
3: I tant! Dono pas a la Núria Forns, organitzadora, Núria, que ja la tinc aquí. Benvinguda a l'Obert per Vacances i bon dia!
4: Hola, bon dia a tothom!
3: Primer de tot, Núria, et pregunto ràpidament perquè feguis una explicació, no, a tota la gent de l'Obert per Vacances, a tota Catalunya, que és la Cordera, aquesta mítica cursa d'Albesa.
4: Bueno, a veure, la nostra cursa, ¿vale?, el que és la cursa de la Cordera, és molt significativa, no? Perquè no és només una prova esportiva, com heu dit vosaltres abans, no? Sinó que té una continuïtat d'una tradició festiva i social de més de 4 segles d'història. Està documentada a Albesa des de l'any 1590, en un procés conservat, no? Bueno, va ser un procés judicial, de que va tindre en aquella època, en aquella cursa, i l'arxiu es conserva a la Corona d'Aragó. La documentació ja parla d'una tradició consolidada, de manera que probablement és anterior a aquesta data. Per tant, és per això que diem que és la cursa més antiga registrada a Catalunya.
3: Digues, Núria, perdona.
4: Originàriament aquesta cursa era popular entre els joves del poble i demostrava la força i la velocitat i la resistència que generava aquesta forta rivalitat entre els joves d'Albesa i els pobles veïns.
3: El que sí que anem a saber és això, no? Al final era, a part d'una tradició de demostrar el poder territorial, també segurament per a la persona guanyadora, diguéssim, que li podia donar un any o uns mesos de bones èpoques, perquè ara anem a parlar, Núria, del nom, d'on ve la cordera relacionada amb el premi que es donava. Potser els oients ja s'estan fent una idea, però anem a explicar, no?, d'on ve el nom i com és aquest premi tan preuat que era antigament.
4: Clar, bueno, sempre dèiem que la cordera al final és un corder, no? Era molt més que un premi. És, primer, a part de que dona el nom a la cursa, no? Històricament representava el valor material i social de la victòria. El corredor tenia un any de prestigi, vull dir, fins i tot se deia en uns documents que es van fer més tard que podien setar fins i tot el ball de la festa major. Mm-hmm. La cordera sempre sabia, el que és la cursa de la cordera, sempre sabia es correia per la festa major, per la festa de Sant Roc. Vale? Era com una activitat inclosa dintre dels actes de la festa major i fins al 2011... va ser així, no? És en l'actualitat que s'ha modificat la data, que després, si voleu, ja també ho podem parlar. Sí? En aquella època, en la societat rural, un animal com una cordera era un bé útil i valuós. Guanyar significava, per tant, obtenir un premi tangible, no? Però també era un prestigi, un reconeixement, un honor davant de tota la comunitat. I llavors, en què antigament es donava un corder viu. Ara aquests anys, des del a partir del 2012-2013, el que fem és donar un corder preparat per cuinar, tenint també pues, aquest vincle, no?, amb la tradició original.
3: Fantàstic, no? A més...
4: Jo crec... Sí.
3: No, simplement em fa gràcia això que expliques, no?, que al final doncs, ara ja es dona per cuinar, ara ha perdut una mica el valor que tenia antigament, però m'agrada això, no?, que seguim mantenint la tradició i escolta, que almenys personalment a mi el cordell així a la brasa m'encanta, vull dir que segurament el que és l'esport no se'm dona tan bé, però segurament tindria un espero per a córrer una mica més ràpid la cordera.
4: No, i a més també com som un poble bastant arraigat, no? Vull dir, bastant, som molt nostres, vull dir, això és el que es diu sempre, no? Albesa, som un poble que, pues, que mos apreciem molt als veïns i som molt nosaltres, pues, què volem? Pues que volem que guanyi un corredor local, no? Mm. I com que, pues, bueno, actualment pues, això és difícil, pues, el que fem és donar un corder al primer de fora i un corder al primer local, al primer noi i a la primera noia local i un corder al primer noi i a la primera noia de fora. Així ens assegurem que el del poble també té corder.
3: Clar, magnífic. Almenys que se'n quedi un al poble. Que se'n quedi,
4: okay, clar, almenys,
3: que se'n quedi un al poble. Això sí... volia tractar el tema de la cordera en general, perquè no és només una cursa amb la del corder, sinó que hi ha diferents modalitats, és més, hi ha exercici per a totes les edats, tinc entès, vull dir, moltes proves, sí. Caminades, diferents recorreguts, diferents edats. Pots explicar-nos breument això, que et vaig a dir també, anem a repetir-ho, és aquest diumenge 6 al municipi de la Noguera d'Albesa. Ara, Núria, doncs repassa'ns una mica les proves.
4: Vale, bé, és aquest diumenge, a les 7:30 obrim les taules dels dorsals i l'entrega de les bosses als corredors. Ho dic, aquest horari el dic perquè qui no s'hagi pogut apuntar encara, que hi ha temps fins aquesta setmana per apuntar-se, també ho podeu fer el dia de la cursa. Vale? És una cursa que engeguem amb la cursa de 10 quilòmetres i de 5, simultàniament, hi ha dos recorreguts, i després ja més tard comença la caminata, que és la de 5 quilòmetres. Després, a partir de les 11 del matí, fem les curses infantils, que és comencem per la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 1 quilòmetre, i la tercera categoria, la segona categoria de 12 a 15 anys, que corren 2 quilòmetres, i la tercera categoria de 10 i 11 anys, que corren 1 quilòmetre. Després, a partir d'aquí, ja venen totes les curses infantils, des del 2000... fins al 2026, els nascuts aquest any, fins i tot poden...
3: Correcte. Això m'han explicat, Núria, que al final hi corren els nounats i tot, acompanyats dels seus pares, de 2, 3, 4 anys.
4: Hi ha curses de cotxets que a vegades és on hi ha la més rivalitat que fins i tot a les anteriors. Sí,
3: ostres, brutal. Dic, hi ha hagut així algun avançament, alguna anècdota a la cursa dels cotxets?
4: Vull dir... Bueno, hi ha hagut una mica de tot, eh? Sí, la veritat és que a vegades els pares també són molt... també volem guanyar.
3: Clar,
4: sí.
3: Estaran els pares a Obesa dient anem a comprar un cotxet aerodinàmic que hem de guanyar la cordera. Vull dir, se té tot en compte. Una altra pregunta que et volia fer, Núria, és en clau a organització. Al final tu ets membre de l'organització. Dic, com afronteu els dies previs? Com viviu aquests últims dies? Com és l'organització? El fer el recorregut? Dic, sempre teniu el mateix? Aneu allí amb un metre o amb un cotxe a buscar el recorregut? Dic, com és l'organització que està vessant?
4: Sí, bueno, en principi ara estem ja a la recta final. La veritat és que som tres entitats que col·laborem conjuntament, junt amb l'Ajuntament. Són l'AFA de l'Escola Albert, l'AFA de la Llar d'Infants del Pometes i el grup excursionista del GEA, que som nosaltres, i junt amb l'Ajuntament. Llavors, el que fem aquests dies és recórrer el recorregut de la caminata de 5 i la cursa de 5, que és la mateix recorregut, i la de 10. Normalment la de 10 quilòmetres ja és un circuit marcat que queda marcat tot l'any, però aquests dies, pues clar, és el bo d'aquesta cursa, que també voldria animar a tothom perquè s'apuntés, és que tenim trams de riu, trams de segle, trams de dintre el poble, pujades, baixades, no molt, eh? No hi ha un desnivell elevat. Però, clar, que pues, dues setmanes abans de la cursa, pues, clar, s'ha d'esporgar totes les rames del riu, s'ha de marcar tots els camins que passen per dins de trossos, bueno, s'ha de vigilar molt bé tot com quede i anar col·locant a tots els col·laboradors, que aquest any hem aconseguit quasi bé 100 col·laboradors, són veïns del poble, que no hi ha molts dels veïns voluntaris que no formen cap de, bueno, entitats pues, com la Llar de Jubilats, ara me'n deixaria molts, els grallers, els gegants... Són diferents col·laboradors que formen part de diferents entitats del poble que estan en diferents punts de controls de la cursa.
3: Doncs mira, crec que amb això podem ja més o menys fer-nos una ubicació del que és a la cordera. Núria Forns, sí. Moltes gràcies per explicar-ho arreu de Catalunya, per explicar-ho a l'Obert, i Núria Cartanyà, crec que més o menys doncs, ens hem pogut fer una idea de la tradició i de la història, no? Perquè de curses n'hi ha molt, però hi ha moltes, sí. Però sobretot amb aquesta tradició que pel que sabem, doncs encara tenim corda.
2: Molt bé, doncs agraïm a la Núria Forns. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi molt bé la cursa.
4: Merci, gràcies.
2: Una abraçada.
4: A vosaltres.
2: I gràcies també a l'Arnau Vilà des d'Emunt per aquesta entrevista tan xula. Gràcies, Arnau.
3: A vosaltres.
2: 3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més o menys, i tornem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Detingut al nostre poble un jove de 18 anys amb 32 embolcalls d'una substància presumptament haixís. El jove anava indocumentat i va ser traslladat a comissaria per identificar-lo. Som dimarts 1 de setembre de 2026. Avui també us expliquem que finalitzen els treballs de reparació i consolidació de la mota del riu al nucli urbà de Tordera. Els treballs s'han fet d'acord amb el nou projecte construït que incorpora diverses millores tècniques per reforçar la resistència de la mota i evitar que repeteixin els problemes detectats anteriorment. Bàrbara Vergés, regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis.
2: I després hi ha una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar d'una manera així més familiar. Que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
1: El tordarenc Carles Llopart destaca la bona acollida de la seva sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. La composició simbolitza el relleu generacional de l'entitat.
3: I el que he fet a l'amunt, a la part final, és ajuntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor del que és avui en dia.
1: El sindicat USTEC manté la vaga del primer dia de curs i reclama a Educació que reemprengui les negociacions. El sindicat considera necessari impulsar decisions estructurals que garanteixin la continuïtat de les mesures que es vagin desplegant.
4: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara en tinguem una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant.
1: Catalunya reforça la coordinació per prevenir els incendis forestals. L'acord estableix les bases per crear un futur conveni de cooperació que permetrà coordinar actuacions i recursos entre les diferents administracions. En esports, el Club Futbol Tordera ja té rival per a la segona eliminatòria de Copa Catalunya. El conjunt tordarenc es veurà les cares amb la Unió Esportiva La Jonquera en un duel de tercera catalana que encara no té data ni hora confirmada. Parlem del temps, previsió meteorològica, el primer apunt d'en Joaquim Serra.
5: Arrenquem el mes de setembre, de moment, amb una situació que no vol canviar. Segons els mapes a mig plaç, no esperem canvis. I no només això, sinó que, a més, aquesta setmana, cap a la recta final, dijous, divendres, tornaríem a tenir temperatures realment càlides, que superaran els 30 graus a bona part de la comarca. Per tant, calor intensa, calor plenament estiuenca en aquests primers dies de tardor meteorològica. Recordem que en la meteorologia les estacions de l'any es calculen per mesos sencers i, per tant, el setembre ja implica la tardor meteorològica, setembre, octubre i novembre. Deuent, per tant, temperatures estiuenques els pròxims dies. Avui baixen una mica les màximes perquè tindrem més núvols cap al migdia. Núvols alts, núvols mitjans, no esperem precipitacions, malgrat aquest augment dels núvols que poden arribar tap al cel durant la tarda. Els vents bufaran fluixos, giren cap a component sud-sud-oest. Aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la. De cara a demà, tres quarts del mateix, una nova jornada marcada per la bonança i temperatures una mica més altes al migdia,

0: Comencem explicant que la policia local de Tordera va detenir ahir dilluns un jove de 18 anys per un presumpte delicte contra la salut pública. Els agents van localitzar-li 32 embolcalls que contenien una substància presumptament haixís amb un pes total de 82 grams. El jove anava indocumentat i va ser traslladat a comissaria per tal d'identificar-lo. Durant l'escorcoll, els agents van trobar els embolcalls que van motivar la seva detenció. Unes jornades on l'Ajuntament de Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua han finalitzat els treballs d'emergència per reparar i consolidar la mota del riu Tordera al seu pas pel nucli urbà. L'actuació ha permès reparar els trams de l'infraestructura de protecció que havien quedat greument afectats pels temporals dels darrers anys. La mota ja havia patit danys importants durant el temporal Glòria l'any 2020 i les posteriors llevantades havien provocat la caiguda de diversos trams de rocalla que protegien al passeig fluvial. Els treballs s'han fet d'acord amb un nou projecte constructiu que incorpora diverses millores tècniques per reforçar la resistència de la mota i evitar que reparteixin els problemes detectats anteriorment. Entre les actuacions realitzades hi ha la modificació de les inclinacions del talús per oferir una major resistència davant l'erosió de l'aigua. També s'ha millorat la canalització de l'aigua procedent de la zona del parc i la pista amb l'objectiu d'evitar que es filtri entre la rocalla i pugui descalçar el talús des de l'interior. A més, s'ha instal·lat una protecció al llarg del tram d'actuació per recollir les aigües pluvials i conduir-les de manera controlada fins al llit del riu. Ho explicava la regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: Tècnicament s'han valorat alguns paràmetres que potser no havien funcionat fins ara o potser en aquell moment no es van considerar plantejar-los per futures riuades. Sí, es canvien els paràmetres de pendent, després es treu un drenatge que hi ha a darrere que fa que l'aigua que recull de tota la zona del parc i pista no dreni per on ell ho vulgui, sinó es canalitza, i després hi ha una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar-ho d'una manera així més familiar, eh? I creiem o considerem que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
0: Les obres han afectat un tram considerable de la Llera, des del pont que connecta amb Sant Pere fins a més enllà de l'aparcament de sorra on habitualment s'instal·la el mercat setmanal. Amb la finalització dels treballs, l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua donen per completada aquesta actuació destinada a reforçar la protecció del nucli urbà davant possibles episodis de fortes pluges i crescudes del riu. Com sabeu, la nostra dansa de Tordera ja compta amb una sardana pròpia per commemorar el seu 50è aniversari. La peça, titulada 50 anys, fil de temps, és obra del músic i compositor tordarenc Carles Llopart i es va estrenar oficialment fa uns dies. Llopart ha explicat en el programa Tordera en directe de Ràdio Tordera com ha estat el procés de creació d'una composició que vol unir la història de l'entitat amb el seu present i futur. La sardana incorpora diferents referències a Tordera i al seu entorn natural. Entre d'altres, un solo de flabiol evoca el cant del tord, mentre que alguns passatges de la peça fan referència al riu Tordera. La composició també simbolitza el relleu generacional de la nostra dansa. La melodia de la tenora representa els inicis de l'entitat, mentre que els tiples aporten una melodia més fresca vinculada a les noves generacions de balladors. El mateix Carles Llopart ho explicava així a Ràdio Tordera.
2: I el que he fet a l'amunt, a la part final, és ajuntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor del que és avui en dia.
0: L'autor no descarta que en un futur la peça pugui incorporar una lletra i convertir-se en una sardana cantada. Ara l'objectiu és que 50 anys fil de temps es consolidi com una peça més del repertori de les cobles i continuï vinculada a la celebració del mig segle d'història de la nostra dansa.

0: El sindicat USTEC manté la convocatòria de vaga als centres educatius per al 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs escolar, i insta el Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per evitar que el conflicte s'allargui durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha assegurat que la protesta reflecteix un malestar evident del col·lectiu. Tot i això, ha apuntat que reprendre les converses podria permetre evitar futures aturades.
1: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara en tinguem una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant en el qual es pot evitar que aquest conflicte continuï i haguem de tornar a convocar més mobilitzacions per exigir respostes davant d'una crisi educativa que no té precedents.
0: El sindicat considera necessari impulsar decisions estructurals que garanteixin la continuïtat de les mesures que es vagin desplegant i reclama el blindatge de l'escola pública. Entre les demandes, Segura ha destacat la necessitat de calendaritzar les actuacions i avançar en la reducció de les ràtios a les aules. Pel que fa a l'anunci de més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris als centres educatius, USTEC considera que no és cap novetat, ja que aquestes mesures formarien part del desplegament dels acords assolits durant els mesos de març i maig. D'altra banda, la Generalitat i les quatre diputacions catalanes han signat un protocol d'intencions per reforçar la gestió forestal sostenible i la prevenció dels incendis. L'acord estableix les bases per crear un futur conveni de cooperació que permetrà coordinar actuacions i recursos entre les diferents administracions. El protocol aborda tot el cicle dels incendis, des de la prevenció i l'adaptació dels boscos al canvi climàtic fins a la resposta davant dels focs i la recuperació dels espais afectats. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha destacat la importància de sumar esforços davant l'emergència climàtica i ha defensat un nou model de gestió forestal que posi la seguretat de les persones al centre. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que protegir els boscos és una responsabilitat de totes les administracions i ha apel·lat a actuar amb unitat davant del risc d'incendis. El nou marc de col·laboració també vol reforçar el paper dels municipis, especialment en les tasques de prevenció i gestió del seu territori.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera continua endavant en el seu camí a la Copa Catalunya i ja coneix el seu proper obstacle. Tal com ha anunciat a la Unió Esportiva La Jonquera, a les xarxes socials, l'equip empordanès serà el rival dels torderencs en la segona eliminatòria d'aquesta competició. Aquest enfrontament de tercera catalana promet ser un duel intens i de màxima exigència per als nostres. Ara per ara, la data i l'horari del partit està pendents de confirmació oficial per part de tots dos clubs i també de la Federació Catalana de Futbol.

0: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general, Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana d'inici del curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar a posicions. Ens ho explica tot plegat a la següent crònica, David Navarro.
1: L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
2: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
1: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
2: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
1: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
2: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
1: Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
0: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 perquè el Departament de Salut hi va incloure per primera vegada les causades per l'alcohol o bé per antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des de 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva en solitud, unes dades que transcendeixen en el marc del Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Ens amplia notícia, Maite Poló.
3: Una de cada 3 sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa Maria Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format 1 miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
4: 908 dies els de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
3: 8 de cada 10 persones mortes per drogues el 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
0: Anem a parlar del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Arrenquem el mes de setembre de la mateixa manera que vam acabar l'agost, és a dir, amb temperatures, podríem dir que càlides, sobretot a les mínimes. Aquesta passada nit han pujat una mica en relació a la nit anterior, fins als 24 graus en alguns punts de la franja costanera de la comarca i cap als 18, 19, 20 graus a l'interior del Maresme. D'entrada, s'espera que els pròxims dies continuem parlant de temperatures altes, sobretot entre dijous i divendres sembla que tornem a tenir màximes fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i els 32-33 a prop de la costa. Per tant, calor plenament estiuenca, la que continuarem tenint encara els pròxims dies, tot i que avui baixen un palet les temperatures màximes. Això hi ajudarà també una mica els núvols, núvols prims, els mitjans que anirem tenint aquest migdia, fins i tot també alguns núvols baixos poden anar apareixent. En qualsevol cas, núvols poc importants que es faran més nombrosos aquesta tarda, però que en cap cas no han de deixar precipitacions. De cara a demà s'espera que l'ambient sigui bàsicament assolellat, amb temperatures diurnes una mica més altes respecte a les d'avui. I el que dèiem, entre demà passat dijous i divendres, sembla que les temperatures tocarien sostre aquesta setmana amb aquests valors que superaran els 30 graus a tota la comarca. I, per tant, continuarem de moment encara, almenys aquests primers dies, aquesta primera setmana del mes de setembre, amb unes temperatures plenament estiuenques i sense canvis importants a la vista.

0: Tordera en directe, allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda.
1: Avui no hem anat massa lluny de la ràdio en aquest Tordera en directe perquè estem amb en Carles Lluparch. Ell és l'autor, el compositor de la sardana de la nostra dansa d'aquests 50 anys, però abans de parlar de la sardana volem conèixer-lo. Carles, qui ets? Com et presentes quan algú te diu en aquest dediques què fas?
2: Jo sóc en Carles, sóc de Tordera. Sempre he estat ficat en el món musical perquè ja de petit vaig començar a tocar instruments a Tordera, a l'escola de música. I vaig començar des de la part clàssica amb el piano, però també després vaig començar a agafar instruments de vent, que és el saxo i la tenora, l'instrument de la cobla. I jo crec que ja des de llavors això va fer que la música agafés dos ramals, com d'alguna manera el món de la música clàssica i després el món de la música folk i després amb el saxo també música més contemporània. Vaig estudiar composició i piano i després vaig marxar fora uns anys a fer songwriting, que és escriptura de cançons modernes, pop, tot el tema del piano, producció, tot aquesta vessant més d'estudi, de gravació i de cançons comercials. Llavors ara mateix el que faig és combinar l'escriptura de temes propis, com són cançons més pop o coses més personals, amb la composició de, per exemple, sardanes, arranjaments quan es dona l'ocasió. I a més de tot això, també m'agrada estar vinculat a l'ensenyament. Ensenyo a l'escola d'aquí Tordera, del Teatre Clavé, i també he estat passant per altres escoles en altres moments.
1: És habitual en els músics o a la professió tocar tants de pals diferents, tants d'estils musicals, tants d'instruments, no sé.
2: Clar, les professions artístiques a vegades quan entren en càrrecs, òbviament, és el que directament estàs treballat per fer i el que has estudiat i el que és la teva, el que t'agrada fer directament. Però, per exemple, quan has après una mica dintre d'aquest món, hi ha tants paràmetres, hi ha tantes coses que són interessants que també és molt interessant ensenyar-ho, perquè d'alguna manera, quan estàs fent classe, redescobreixes coses que tu potser havies deixat enrere i que són molt interessants i que també formen part de la música, de la tècnica, de l'instrument. Llavors, és molt normal, però perquè també una cosa potser et dona més l'estabilitat i també la rutina, i l'altra és el que vas treballant quan els forats que tens lliures, els caps de setmana... Això sí, portar aquesta vida a vegades vol dir no tenir gaire temps per un mateix, però quan es disfruta i es fa amb gust, òbviament, la feina i les coses personals s'acaben ajuntant.
1: Entenc que hi ha molts de projectes pel mig. Explica'ns en algun en positiu i algun del qual n'hagis tret alguna lliçó per no repetir-la o que puguis aplicar amb altres coses.
2: Jo és que sempre penso que de tot n'he après lliçons, no? Perquè encara que siguin coses negatives, sempre aprens alguna cosa de lliçó vital o de dir per aquí no he anat bé, però això vol dir que no hi tornaré a anar i aniré cap a una altra banda. Ara mateix el que faig és conviure amb diversos projectes. Un és el meu personal de fer cançons, que es diu És en Carles, que ara mateix estic preparant un altre EP, ja tinc cançons a Spotify, i que és una cosa que a mesura que creixo, em fa més gràcia fer i compartir, perquè és com aquesta part de mi que sempre d'alguna manera havia volgut fer i que ara té un sentit treure-la, ara que musicalment em veig preparat i que a més tinc coses a dir, potser. I després, per altra banda, doncs, toco la tenora en coples, toco també la part de composició per sardana i que, a més, després d'aquesta, la veritat és que em queden més ganes d'escriure'n més, perquè d'alguna manera és com que aprens molt ràpid quan fas una sardana. De seguida et fiques davant d'una copla, veus si el que has escrit funciona i et fa veure molt ràpidament que cap on estàs anant, en quina direcció és la que funciona i què has fet malament. Llavors, són lliçons que de seguida agafes per escriure una altra cosa i tenir més la seguretat de que funcionarà.
1: Ens explicaves això, que tens problemes de gestió del temps. Segurament, sí. Fer això, no?, de crear, segurament no tens un horari, excepte quan fas de mestre, que entenc que sí, que en tens un horari més definit, no?
2: Sí, i passa molt que tu estàs a un lloc i et ve una melodia al cap i llavors jo trec la gravadora del mòbil i ho gravo. I llavors allò ho torno a escoltar a la nit i llavors d'allà me'n vaig a un altre lloc. M'ho imagino amb un instrument, ho toco al piano i faig canvis. És una cosa que com que està viva en el teu cap, no para de vibrar i no para de transformar-se i de voler-ho escriure i de voler-ho escoltar de nou. Això fa que a vegades se te'n vagi alçant el cel i portes 3 hores amb allò i no te n'has adonat. Però per mi és la gràcia de fer el que faig, que m'apassioni i que ho visqui d'aquesta manera.
1: Molt bé, Carles. Com et va arribar l'encàrrec de fer una sardana per la nostra dansa?
2: Doncs l'encàrrec em va arribar fa més de 2 anys, diria, que hi havia la idea de que la nostra dansa feia 50 anys i que es volia fer una celebració i es volien fer un seguit de coses relacionades amb el poble i amb la gent del poble. Jo, com a persona de Tordera, em van dir que, i compositor que sóc, els interessaria que fes una composició vinculada amb tot això i que pogués ser estrenada aquest any, que era l'any del cinquantenari de l'Associació de la Nostra Dansa.
1: Va ser una demanda formal, és a dir, et van enviar un correu, et van trucar, o va ser una cosa primer de tot informal i després van evolucionar?
2: Primer de tot va ser informal, jo diria. Va ser per veure, per testejar el terreny, perquè és veritat que jo, quan m'ho van dir, jo estava visquent fora, a l'estranger, i directament no estava tocant sardanes, encara que jo havia tocat sardanes durant molt de temps abans. Es va testejar el terreny primer i vaig dir que sí, que hi estaria disposat i que em faria il·lusió.
1: De seguida i... vas dir sí, que sí? Sí, sí. No t'ho vas pensar?
2: No m'ho vaig pensar gaire, perquè pensava que era una fita important i jo, com a persona que també està vinculada a Tordera, a l'Antaviana, doncs d'alguna manera em tocava de prop. Sí.
1: Molt bé, et van posar un termini, com va anar el procés de t'encàrrec fins a que acabés havent-hi la composició feta?
2: A mi em van dir, el 24 d'agost del 2026 s'ha d'estrenar. Llavors, a partir d'aquí, tu vés treballant, fes tu com vulguis. Llavors, jo ja fa un any que vaig posar les primeres notes, justament a l'agost del 2025. Vaig començar a treballar-ho, vaig fer les primeres melodies i des d'aquí va ser quan vaig començar a pensar quins instruments volia que fossin els protagonistes, de què volia que anés musicalment la sardana. Al final feia una sardana sobre o vinculada al meu poble i m'agradava que hi haguessin elements de la població, com el riu o com el tort o coses pròpies de Tordera, que d'alguna manera donessin significat i a mi m'ajudessin a veure com escriure la sardana, quines coses volia que fossin importants i què prioritzar musicalment per després que el resultat tingués una coherència per mi.
1: Perquè l'encàrrec era d'una sardana, per tant, l'havia interpretat per força una cobla o et vas plantejar en algun moment de que fos una cobla diferent o més, vaja, innovadora?
2: No, vaig pensar, una sardana ha de ser per cobla. Sí que és veritat que després hi ha sardanes que tenen veu i se m'havia ocorregut potser de posar-hi lletra, però de moment el que tenim és sardana per cobla i les melodies estan pensades pels instruments de la cobla, que és pel que són naturals, diguéssim.
1: Per tant, entenc que en un futur podria arribar a ser cantada, o no?
2: S'hauria de treballar a veure quina lletra posaríem, però sí, doncs podria. Potser en algun moment ficar lletra en algunes de les melodies, això sí.
1: Molt bé, ens explicaves que tot va començar amb unes notes.
2: Sí.
1: Explica'ns, pels que no coneixem, tu evidentment ens expliques que ja ets compositor,
2: ja,
1: és a dir, que
2: ja
1: estàs habituat
2: sí.
1: al procés de creació.
2: Exacte.
1: Però no sé si, primer de tot, si és diferent el procés de creació d'una peça per una cobla, que és a dir, que és un conjunt orquestral com molt clàssic, molt tradicional, dels altres que puguis fer, és molt diferent o no?
2: És diferent, però sempre hi ha el mateix que, per exemple, tu et trobes una partitura en blanc i és com si fos un escultor que es troba un bloc de pedra per esculpir. Llavors, tu el primer que fas és veure què és el que vols fer i començar a inspirar-te, d'escriure melodies i tot plegat, però llavors hi ha el punt sempre de dir has de començar a definir què vols que surti d'allà. A mi em va passar que després d'escriure unes melodies i tenir algunes parts instrumentals, el fet d'intentar relacionar-ho amb el poble em va ajudar a acabar de veure cap on volia que anés. Per exemple, els curts, tenia clar que volia que sonés molt el flabiol, que és l'instrument que més s'assembla a un ocell, que seria com el tord. Llavors, només la sardana començar ja comença amb un solo de flabiol, que se sent per sobre de la resta d'instruments. I després també, a mesura que es desenvolupa els curts, al final de tot, a la fila del darrere, que és com que queda una mica més en segon pla, això i a la tenora, hi ha com si fossin unes notes que van fluctuant, però que són molt suaus, i que per mi tenen la inspiració de com si fos el riu, o un broll que va brollant, que seria com el riu de Tordera. Llavors, a mesura que vaig anar fent la sardana, també va sortir la idea del títol. La sardana es diu 50 anys, fil de temps. Els 50 anys és la fita d'aquest any de la nostra dansa i el fil de temps és aquest fil que comença amb la primera gent que van agafar l'associació i que van ficar els primers pilars perquè funcionés a nivell local i el fil de temps és la gent de les noves generacions i la feina que es farà que continua treballant-se i que és com una mateixa cosa que va fins a l'infinit, no? Llavors, amb aquesta idea, el que vaig fer és la melodia de la tenora dels llargs, és l'emblemàtica d'una sardana. A més, jo toco la tenora, amb la qual cosa per mi tenia simbolisme que hi hagués un solo de tenora bonic i treballat. I llavors, a la part de curts, hi ha una melodia molt més fresca, com si simbolitzés les noves generacions. I el que he fet a l'amunt, a la part final, és ajuntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor del que és avui en dia.
1: Uh-huh. El procés d'aquesta obra que vas acabar creant ha tingut molts de canvis, o sigui, ha tingut algun moment en què t'aturessis, comencessis de nou... Hi ha hagut molts de replantejos?
2: Hi ha hagut potser fins a 4 versions diferents de la sardana, però perquè jo, per exemple, portava la sardana a una cobla, sentia com sonava i deia, val, això m'agrada, això ho he de canviar. A partir d'aquí feia una altra versió, algunes coses seguien iguals perquè ja formaven part de la identitat de la sardana i altres les tornava a canviar. Llavors, gràcies a que més o menys conec a diferent gent de cobles, he pogut anar provant-la amb diferents persones i així també he sabut millor què funcionaria amb qualsevol cobla i què no. Llavors, és veritat que hi ha hagut diverses versions, però al final he acabat quedant amb una versió que és molt similar al que jo tenia en ment en un principi, que és tot això del simbolisme del poble i la música que d'alguna manera per mi és dinàmica i té canvis i que fan que una sardana sigui rica.
1: Avui som a la plaça, just abans de començar aquesta entrevista, ha vingut en Joaquim de Can Verdum, de la nostra dansa, que li has entregat la particiala, no? Entenc la partitura, perquè llavors les altres cobles també la puguin tocar quan vinguin.
2: Exacte,
1: aquí.
2: Exacte, sí. Amb la particiala ells tenen els 11 instruments escrits, de manera que cadascú li dones el seu paper, té el seu escrit, però òbviament cadascú té el seu paper i quan els fiques tots junts és quan coincideix tot i fa que soni de manera cohesionada i orquestral. Llavors, amb aquests papers, qualsevol cobla que vingui se la llegeix i ja els hi pot sonar. I ja els hi sonarà com la sardana que és.
1: L'hem sentit, si no vaig errar, 3 vegades a Tordera, uh-huh. No? Amb una audició aquí els divendres, en el concert de Festa Major, sí. I també en la serenata. Quin recorregut l'imagines a partir d'aquestes 3 interpretacions en aquesta sardana?
2: Bé, el bo de les sardanes és que les cobles toquen molt i toquen cada setmana a llocs diferents, toquen sardanes noves, i l'ideal és que aquesta sardana doncs, vagi tirant de cobla en cobla i es pugui anar tocant. A més, la gravació de la sardana, diguéssim que quan més transcorreixi entre ràdios, millor. Quan a més gent li soni, digui, aquesta sardana de qui és, ens agrada, la volem programar. Per mi millor, perquè voldrà dir que cada vegada es programa més i cada vegada doncs, tira més. Per mi és això, anar-ho passant a gent, que el compositor sàpiga en què ha escrit aquesta sardana i també quan la gent l'escoltava em deia, ostres, no t'aturis aquí, escriu només, perquè escrivint és el punt en què un compositor passa d'escriptura més juvenil a una maduresa, podríem dir, a nivell musical i conceptual de com escriure els instruments.
1: Bé, anem acabant, Carles. La teva sardana, aquesta composició que queda pel futur, i parlant de futur, la nostra dansa, una de les coses que s'ha explicat molt i que s'ha posat en valor és també aquesta formació que es fa, d'aquest seguiment encara amb les noves generacions. Com empalpes tu aquest ambient que hi ha a Tordera en relació amb altres llocs que puguis conèixer per la teva professió?
2: Home, aquí no sé si és perquè és el meu poble, però jo ho veig molt, molt viu. Aquest any, sobretot, hi ha com cada any el curset de sardanes i vaig venir un dia a tocar la tenora pels més peques i pels adolescents també i vaig veure primer com molta gent, que això em va cridar l'atenció, veure tanta gent jove interessada i dintre d'un teixit cultural que fa que al final com a grup funcioni molt bé, perquè el ballar sardanes és una cosa grupal i social sobretot, i després també molt d'interès cap a la tenora, cap a la sardana, cap a tot això que forma part de la cultura i que enganxa.
1: I en general, la música, com la veus dintre del col·lectiu de gent jove, gent de la teva edat, el futur que li espera en el món musical, de la composició? Ja no parlo només de sardanes, uh-huh. Parlo dels teus projectes, també.
2: Uh-huh. Jo, personalment, estic molt, molt content de que... Bueno, estic emocionat, sobretot, perquè planifico moltes coses properament i a llarg plaç, també, però que aquests projectes són els que em fan continuar en moments de flaquesa, a vegades, i dir, ostres, jo hi confio, i a més, que la música és el motor que em belluga, no? Quan, per exemple, estic desanimat i escolto segons quina cançó, segons quina composició, a vegades moderna, a vegades clàssic, és el que em fa tornar a enganxar-me i a dir, és que això és el que vull fer perquè tot el que transmet i tot el que m'aporta és gratificant. I després, com a poble, també, per exemple, aquest any, des de la Peixera vam fer una nit que es diu One Track Night, on hi havia artistes de la localitat i de pobles veïns tocant una cançó cadascú. I va ser també una cosa que penso que mai s'havia fet així i que va donar a veure molta gent local fent coses a molts nivells i molta xarxa també oberta en un sol dia, i que penso que d'aquí poden sortir molts fils i moltes coses que, ostres, com a poble ens fa tenir molt valor i ser potents.
1: Molt bé, ja per acabar, parlem amb un músic que ens agradaria que ens fessis algunes recomanacions, ja no només les teves, evidentment, sinó d'altres que hagin influït en tu o que tu recomanes a la gent que escolti.
2: Vale, de sardanes o de...
1: Del que sigui. De sardanes, d'altres estils musicals.
2: A veure, deixa'm pensar, que això... Deixa'm mirar l'Spotify, perquè allà hi ha la clau de tot, tio, per mi. Vale.
1: Vinga.
2: Algunes coses dels que jo escolto, per exemple, l'artista Olivia Dean, que és de Londres i que fa un jazz molt basat en jazz dels 90, amb molta influència de la cultura jazz americana i també de UK, de Regne Unit, i que sona molt bé. Algun artista espanyol també hi ha Rusovski, que és un noi que fa música amb arrels llatines, però barrejat també amb molts instruments acústics, i que penso que és un visionari per mi. Té més la faceta de creador, potser, que d'artista, perquè... li surten moltes coses que són... que per mi transmeten molt. I el, per dir algú de català... deixa'm veure... Bueno, si no, deixem-ho així, perquè de català ja no en tinc cap. Últimament no estic escoltant a ningú.
1: Molt bé, i de coble, alguna... t'agrada escoltar composicions tradicionals o t'agrada més noves coses, això dels sardanoves i altres elements diferents?
2: També, no, escolto sobretot sardanes tradicionals. I, de fet, hi ha vegades que, com que el tema de les sardanes n'escoltes tantes, perquè vas a una ballada i n'escoltes 9 de diferents o 8 de diferents, i a vegades hi ha caps de setmana que fas 4 o 5 ballades, o sigui que acabes tornant a casa amb 30 temes nous que has escoltat. Per un compositor això a vegades fa que hi ha melodies que, pel que sigui, et criden més i ja te'n vas amb aquella melodia al cap. I a mi em passa molt que melodies que escoltàvem quan assajàvem amb l'Antaviano aquí a Tordera, l'Enric, que era el nostre entrenador, l'Enric Lleonard, que ell tenia molta orella per sardanes que fossin, que tinguessin algun component dinàmic o de canvi. Doncs són sardanes que després he redescobert des de la faceta de músic. N'hi ha una que es diu Sentmenat Sardanista, que és molt xula, per exemple.
1: I algun compositor que t'hagi influït especialment?
2: Urtí, Paulí, també Santiago, també compositors joves, companys directament meus, el Martí Delgado, que és de Blanes, en Lluís Gual, que és de Berga, que fan coses... novedoses, d'avantguàrdia, però a la vegada amb els instruments de cobla de sempre, i que té molt de valor.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí, Carles. Gràcies per atendre'ns i molta sort amb els teus projectes.
2: Moltes gràcies.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.
1: Comencem una nova edició del programa Càpsules de Salut. Avui som al pati del Cap de Tordera. Sentim els galls de fons. Aquí tenim un lloc de pau, tranquil·litat i segurament de salut, que és del que hem de parlar. Avui parlem, però, de salut i de sedentarisme. Ho farem amb l'Helena Sánchez. Hola, Helena, què tal?
4: Hola, bon dia.
1: Ella és fisioterapeuta del CAP i el sedentarisme és una paraula que suposo que en salut s'utilitza molt, no? És una cosa que vosaltres teniu apuntat amb lletres vermelles, però explica'ns què enteneu vosaltres o què s'ha d'entendre per sedentarisme, què és això?
4: Per dir-ho així una mica planer, és quan passem moltes hores al dia sentats. El nostre cos en aquells moments gasta menys i quan tenim una vida en el que durant la nostra jornada diurna passem moltes hores sense gastar gaire energia, es considera que som sedentaris.
1: És diferent, entenc, descansar que fer sedentarisme, o no?
4: Clar, quan parlem de sedentarisme parlem de les hores de dia. Descartem les hores de nit. Llavors, durant les 12 hores més o menys que dura el dia, si passem més de 6 hores assentats o estirats, es considera que són persones sedentàries.
1: Val, o sigui, seria l'acumulat al llarg del dia.
4: Sí.
1: Si ho anem repartint al llarg del dia, ja no seria tant sedentarisme.
4: Si junt formen 6 hores, continua sent sedentarisme, tot i que ho separem pel mig. Sí que és veritat que si no és acumulat, és una miqueta millor per salut. Però, tot i així, 6 hores assentats, encara que siguin espaciades, es considera un risc per la salut.
1: En el tipus de vida que portem actual, entenc que és un problema de salut, és un problema que va en augment, és un problema sí. que la gent en va prenent més consciència. Quina és la situació?
4: Clar, al segle XXI tenim unes vides molt sedentàries. Les feines ja no són tan físiques com eren abans, estem moltes hores a dintre de casa, això tampoc ajuda. Llavors, tot això fa que, a mesura que van passant els anys i les feines es van tornant una mica això, menys físiques, hem deixat de banda el camp, moltes vegades hem deixat de banda les obres, les feines de paleta, etc., que són molt físiques, i ens hem passat a feines d'oficina. Estem moltes hores assentats davant d'un ordinador, amb el mòbil, amb la tablet, veient la tele, i això va increixent a mesura que van passant els anys, perquè cada cop les feines es dediquen més a això.
1: Uh-huh. El transport també entenc que la gent no sé si va o aprèn consciència d'utilitzar la bicicleta, d'anar a peu...
4: Depèn de les zones, jo crec. Aquí sí que és veritat que de Tordera és més complicat. Està tot o molt lluny o força a prop, llavors la bicicleta no sol ser un transport triat per la gent. Anar a peu potser sí, la gent que viu al poble sí que es mou més a peu, però la gent que viu a organitzacions no té més remei que agafar el vehicle.
1: Per edats també teniu més o menys localitzat quin és el tipus de gent que és més sedentària que d'altres o no? O podríem parlar més o menys d'altres característiques que determinin ser sedentari o no ser sedentari?
4: Depèn dels estils de vida. Ens trobem gent gran que està molt conscienciada i que tota la vida s'ha mogut molt i continua fent-ho, i gent gran que ha decidit quedar-se al sofà. Tenim gent jove que està molt en pantalles i li costa molt arrencar-se d'aquí. Costa més poder que la gent jove es bellugui. I la gent de mitjana edat, quan tens nanos i tens cases, et costa més estar sedentari perquè no tens hores del dia per fer-ho. Però sí que és veritat que a la feina estem molt assentats. Llavors, si ens posem a comptar que tots treballem unes 7-8 hores al dia, si les passem assentats, tot i que després sortint fem coses, ens considerem sedentaris.
1: Molt bé, anem a parlar de l'impacte que té el sedentarisme en la salut. Quines serien les principals afectacions que té el sedentarisme?
4: El sedentarisme està molt relacionat amb patologia cardiometabòlica. Tot el que sigui cardiovascular, problemes de salut mental, dolor, ja sigui muscular, articular, estrès, falta de concentració, insomni... Una mica afecta tot, tema diabetis, obesitats, tot això... L'ensedentarisme hi influeix, i molt.
1: Uh-huh. Llavors, des de la salut pública, des del CAP, com intenteu abordar aquestes problemàtiques?
4: Va, intentem educar una miqueta la població en la importància de moure's, de fer activitat, de fer esport, però ja no només de fer esport, sinó de trencar el sedentarisme en petits blocs de temps, en petits exercicis al dia a dia. Tampoc cal fer un superentrenament cada dia per no ser sedentari. Inclús, si només fem l'entrenament, però ens passem les altres hores assentats, tot i fent treno, som sedentaris. Llavors, es tracta d'anar fent mica en mica cada dia una estoneta, cada hora, cada dues hores, fer alguna cosa d'activitat, i això és una mica el que intentem fer a nivell educatiu aquí en el laboratori.
1: Quins indicadors podríem posar-nos en alerta de que estem sent més sedentaris del que tocaria?
4: És que no té temps. Si ens posem a pensar, hores de transport, que agafes el cotxe, quanta rato estàs al cotxe? Quanta estona estàs assentat a la feina? Quan arribes a casa, què fas? Te sentes al sofà? Tot això ens va sumant. Llavors, és mirar això, però a la que comencem a veure que ens fan mal les coses, que ens sentim poc àgils, que ens costa ajupir-nos, que, ostres, que pujo una escala i vaig panxegant. Tot això és sinònim de que no ens estem bellugant prou.
1: Vinga, Helena, explica'ns... La teva entrada en el CAP, de fet, no era habitual que hi hagués els fisioterapeutes en un CAP.
4: No.
1: Des de quan esteu els fisioterapeutes a l'atenció primària?
4: Fa uns 3 anys i alguna cosa que estem els fisios a primària.
1: Va haver-hi alguna, no sé, una moda, una necessitat? Per què van entrar?
4: Jo crec que va ser una necessitat que va haver-hi al Departament de Salut. Realment som de les últimes comunitats autònomes que han afegit el fisio a primària. La resta d'Espanya, en molts llocs, ja hi era. I crec que va ser un cert, perquè realment... Estàvem anant en una direcció a nivell de salut que no anàvem bé perquè era molt paternalista, molt de nosaltres us cuidem, i s'han adonat que no anem bé per aquest camí. El que realment el que hem de fer és empoderar la població, que es cuidi ella. I això és una mica el que estem fent les noves figures que hem anat entrant, tant fisioteràpia, com en el seu moment va entrar nutricionista i psicòlegs, i també l'higienista dental, que estem fent una miqueta aquesta part més de que la població s'ha de cuidar. Però s'ha de cuidar ella, no l'hem de cuidar nosaltres.
1: Com us poseu en relació amb la població, vosaltres? És la gent que demana hora, vosaltres interveniu perquè hi ha una demanda concreta? Com funciona?
4: Que nosaltres tenim una cartera de serveis. No ho fem tot, fem certes patologies i sempre han de venir derivades des del metge o l'infermera. Llavors, si la persona compleix els criteris per venir amb nosaltres, el metge ens els envia, nosaltres valorem una mica la història clínica, que hem de veure si realment s'ajusta o no s'ajusta al que fem nosaltres aquí, i si encaixa, llavors, o els visitem per fer primer una primera visita presencial, coneixen i fer exploració, o directament se'n van a el que realment venim a fer aquí al CAP, que és la teràpia grupal. Llavors, nosaltres enfoquem els grups en educació sanitària i exercici terapèutic.
1: Molt bé, explica'ns una miqueta més en què, això que ens explicaves, aquest treball que feu en grup i aquests treballs específics que feu.
4: Clar, jo, per exemple, a nivell de cartera de serveis, el que fem és treball de patologia d'esquena, patologia d'espatlla, genoll, maluc i el que seria la fragilitat. Llavors, dintre d'aquestes patologies, arriba el pacient i jo faig una primera visita exploratòria, també per conèixer-nos, per explicar una mica el treball que farem després, que no se'n pensi la gent que quan arribi amb mi els hi faré un massatge, perquè no va per aquí la cosa. ¿Vale? Llavors, els expliquem una mica del funcionament i llavors se'ls envia a la grupal. La grupal solen ser 2-3 mesos, un cop a la setmana. Venen i fem una part d'educació sanitària en hàbits de vida saludables, tot el que seria moure'ns, alimentació també en parlem, què és el dolor, com funciona el dolor, una part anatòmica també, que sàpiguen què tenen en el seu organisme i per què venen i què els hi passa, i llavors fem tota la part d'exercici de preparació física per al dia després si han de tornar a la feina o si necessiten una miqueta més d'això. La idea és baixar dolor, augmentar mobilitat i augmentar la força i l'autonomia i funcionalitat de la persona.
1: Entenc que és un contacte molt estret, no?, amb el pacient.
4: Sí. S'agafa molta confiança al final, perquè tot i que els vegis un cop a la setmana, l'espai grupal et dona per obrir-te una mica i explicar coses molt personals. Llavors, al final, acabes coneixent la persona, tot i que el vegis 8, 10 hores al llarg de tots els mesos que estem veient-nos, però sí que dona molta confiança. I també hi ha el poder de grup, també entre ells s'ajuden, que també és molt xulo. Pues si un té un problema, l'altre poder ja ha passat i dona tips de «ai, pues mira, pues jo vaig fer això, em va funcionar», o «per què no ho enfoques d'aquesta manera?», això també és molt xulo.
1: Hi ha un perfil mitjà dels pacients que teniu?
4: Sol ser gent adulta, tirant cap als 50, però a vegades ve gent de 20 anys, depèn d'una miqueta de com estiguin. Sí que sol ser gent amb dolor crònic, porten temps amb un dolor, o que estan de baixa i que realment els estan patint treballar i la idea és que puguin tornar a la feina el més aviat possible.
1: Eficàcia, entenc que el 100% és molt difícil, però que treballeu per minimitzar-lo, no? En quin punt es pot arribar a allargar, en quin punt vosaltres ja no es pot continuar, com funciona aquest aspecte del dolor, em refereixo a la gana articular o el que sigui.
4: Clar, la idea és donar-li a la persona eines perquè gestioni el seu dolor. Realment, amb les setmanes que els veiem i les sessions que fem, el dolor no acaba de marxar del tot mai. Alguna vegada sí, però no és el més habitual. Però sí que la gent aprèn a gestionar-se el dolor a casa seva i sap què ha de fer quan té dolor i com millorar en aquell moment precís el dolor que té. I, mica en mica, si van establint el que van aprenent una mica a nivell d'activitat física, el dolor anirà marxant.
1: Molt bé. Explica'ns, ja que parlem d'aquesta responsabilitat, diguéssim, del pacient, alguns tips que ens havies preparat una miqueta per, entenc, evitar o pal·liar una mica el sedentarisme. Parlàvem d'hores màximes. No sé si ens vols donar alguns consells sobre això.
4: Realment és fàcil. Moltes vegades pensem, no, hem d'anar al gimnàs i entrenar 1 hora, 2 hores cada dia i així ja ho tinc tot arreglat. No. O sigui, està molt bé anar al gimnàs i s'ha d'anar al gimnàs si es pot i si un té les condicions físiques per fer-ho. Però en realitat és molt més senzill. Si jo cada vegada que em passo... Hi ha la regla del 55. Si jo em passo 50 minuts assentats i m'aixeco i estic 5 minuts moguent-me, estirant una mica les potes, anant a buscar aigua, faig un HIIT, que seria un exercici de molt curta durada, amb molta alta intensitat, unes sentadetes, un agafar una goma, res, uns minutets, 2 minuts, no cal més. Amb això ja he trencat el sedentarisme. He activat el meu metabolisme i, per tant, ja no es considera que he estat les 6 hores assentat, perquè ja he anat fent petits incisos. Una altra manera, el transport, el que comentàvem abans, ens moguem molt en vehicle. O sigui, si puc anar a peu, vaig a peu. Si no puc anar a peu, puc anar en bici, vaig en bici. Que no tinc més remei que agafar el cotxe o el bus, vale, però no aparquis a la porta. No et baixis a la parada de davant d'allà on te vas. Baixa una parada abans, aparca una miqueta lluny, que t'obligui a caminar 5 minutets d'anar i 5 minutets de tornar. Ja has fet més. Una altra cosa que podem fer, estem trucant per telèfon, no truquis assentat, aixeca't i truca caminant per casa, per l'oficina, i així trenquem una miqueta aquest estar assentats tot el dia. Amb aquestes 3 cosetes ja tenim la major part del dia arreglada, ja ens hem anat bellugant. Que després volem anar a entrenar, fantàstic, més salut que tindrem, perquè a més de no ser sedentaris serem persones actives físicament, i això és important també.
1: A la gent de Tordera, els pacients que has tractat, quina és aquella cosa que has d'insistir cada vegada i quina és la que fan més bé?
4: Bueno, els has d'anar dient que surtin de casa i que es belluguin. Costa molt, perquè és molt... Jo ho entenc, jo els dic als pacients, l'esport és poc agraït, en el sentit de que requereix d'un esforç, d'una constància, perquè a la que ho deixes fem un baixón ràpid i costa de guanyar tant el cardio com la passa muscular, costen. Però llavors, quan realment crees aquesta rutina i aquest hàbit, és una necessitat del cos. Perquè al final el cos ens l'hem d'imaginar com una eina. És l'eina que tenim per disfrutar de la vida. Si no mantenim una eina en condicions, malament. Vosaltres no podem tenir una clau anglesa allà oxidada a la caixa d'eines. No, no anem bé així. Ens interessa tenir-la cuidadeta perquè el dia que la necessitem l'hem de poder fer servir. Al cos li passa igual. Si jo el cos me'l bellugo, s'oxida. S'inflama, es queda encarcarat. I llavors, quan vulgui fer cosetes, no podré. Una cosa tan senzilla, quan ens fem grans, tothom diu, ah, jo vull arribar gran, però no volem arribar grans de qualsevol manera, volem arribar grans amb salut. I el dia de demà, quan tinguis nets, i et vingui el net corrent i l'hagis d'agafar coll, si no el pots agafar coll, et sabrà molt greu. I això mai és tard per posar-s'hi, però quan abans ens hi posem, millor.
1: Helena Sánchez, fisioterapeuta del CAP de Tordera, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies.
1: Adéu.
4: Adéu.
3: Càpsules de salut. Via directa amb els sanitaris que ens cuiden. Càpsules de salut a Ràdio Tordera, Instagram i TikTok.

0: 9 minuts i arribarem a les 11 del matí. Seguim a la revista de l'informatiu per acabar de completar aquesta hora informativa aquí a Ràdio Tordera fins a les 11 del matí. Repassarem, com és habitual, el més destacat a les portades dels diaris d'avui, Píndola d'Opinió i també, si tenim temps, la informació de servei d'aquest dimarts 1 de setembre del 2026. Comencem. Fem un primer cop d'ull a les portades de la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que l'Estat va avisar en 7 ocasions de l'error de PISA. Niubó fa caure la seva número 2 i obre expedients disciplinaris a un alt càrrec i a 2 funcionaris pel fiasco. La nova secretària general del departament serà Marta Clari, que ve de l'Ajuntament de Barcelona. Fotografia per la platja de Ceuta plena de barraques. Diu, la lluita per dormir en un dels llits habilitats. Diu, és una guerra. Els immigrants competeixen per aconseguir plaça en els espais assignats. És una crònica de l'enviat especial del diari a Ceuta. Sánchez diu que el rei anirà a Ceuta i provoca una tempesta política. El president espanyol culpa Rússia i Israel i defensa el Marroc. Imatge per Rafinha i Lamine Yamal celebrant els gols d'ahir. Diu, Lamine troba el camí del gol i el Barça elèctric goleja el Rayo per 5-2. Un darrer punt d'aquesta portada diu que el rebut de la llum s'encareix un 19% a l'agost. Aquest dimarts torna l'ajuda de 20 cèntims al litre pel gasoil. La Vanguardia, amb imatge dels antialdarulls, diu, trets a l'aire a Ceuta. L'obertura de noves places d'atenció humanitària a Ceuta va provocar ahir moments d'alta tensió. Sánchez anuncia un pròxim viatge del rei a Ceuta i Melilla. Tensió entre immigrants per les noves places d'acollida. El titular del dia, però, és pel fiasco de PISA, que diu que força una purga a la Conselleria d'Educació. Lamine s'afegeix a la festa de Rafinha. El Barça sotmet un Rayo valent i continua en ple de victòries. Messi s'acomiada emocionat de la selecció d'Argentina. Dos apunts més, el Carmel espera la plaça de l'Esboranc i l'alt preu de la llum augura una tardor difícil. El periòdico destaca també que el rebut de la llum registra l'agost més car en 4 anys. L'augment del consum per la calor, la pujada del gas per la guerra a l'Orient Mitjà i el final de les rebaixes fiscals incrementen un 20% la tarifa regulada d'electricitat. Imatge per als carrers de Ceuta amb antiavalots. Diu, Sánchez exculpa el Marroc i assenyala Rússia i Israel per la crisi a Ceuta. Educació destaca també, destitueix la secretària general i obre expedient a 3 funcionaris després dels errors de PISA. Fuga de cervells als Estats Units a causa de les retallades de Trump en recerca. La renovació del DNI s'encalla a Catalunya amb cites a 2 mesos vista. 3 joves russos relatant com van eludir la guerra d'Ucraïna. I fotografia per un Rafinha somrient, diu, Lamine Yamal i Rafinha golegen el Rayo Vallecano al Camp Nou. El Punt diu que Alemanya es converteix en un cordó a prova. L'extrema dreta es disposa a sortir de l'aïllament polític i obtenir per primera vegada el govern d'un dels 16 lands del país. Fotografia per la consellera d'Ensenyament diu com comença el nou curs. Cauen 2 secretaris generals, plega el d'Interior, mentre que la consellera Niubó fa fora la seva número 2. Anem cap a Madrid. El Mundo destaca, diu, les expulsions embossades. Els funcionaris no volen firmar. El govern només ha retornat a 200 delinqüents i preveu iniciar aquesta setmana els casos ordinaris amb 25 menors. Fotografia per Pedro Sánchez. Diu que Sánchez protegeix el Marroc i eximeix el país de cap responsabilitat. L'ABC destaca que Sánchez assenyala a Felip VI per desviar el seu fiasco a Ceuta. Veiem la fotografia de Pedro Sánchez amb l'executiva del partit. Destaca en portada l'editorial d'aquest diari que diu que Sánchez utilitza el rei. Finalment, El País diu que Sánchez anuncia que el rei visitarà Ceuta per primera vegada. La visita de Felip VI a la ciutat autònoma promet apujar encara més la tensió amb Rabat. Imatge per Pedro Sánchez, ahir entrevistat a la cadena SER. Més notícies, la divisió a l'esquerra francesa dona ales a Le Pen. El curs escolar començarà amb conflictes en 9 autonomies. L'Euribor ratlla el 3% i encareix les hipoteques a tipus variable. Un bisbe Es baralla per la verge que reté l'Opus Deu. Amenaça en dimitir si no li retornen la imatge. Fotografia per Messi, que diu adeu a la selecció argentina. Diu dol a l'ànima. I de la premsa generalista saltem a la premsa esportiva i econòmica. L'Esportiu, amb fotografia de l'abraçada entre Lamine Yamal i Rafinha, titula pólvora. El Barça s'exhibeix amb gran poder ofensiu i obté contra el Rayo la tercera victòria en 3 jornades. Gabriel Jesús diu que té perfecte el genoll. IndyCat, Àlex Palou agrandeix la seva llegenda i dona al motor català el 5è títol de l'IndyCar en 6 anys i el 4 consecutiu. Fotografia per Messi acomiadant-se i de l'Albiceleste. L'Esport dedica la portada a una exultant Rafinha, titula Quin Gaudi, nova exhibició ofensiva del Barça. I Gabriel Jesús, el veiem a la grada, ja vibra, diu, com a blaugrana. Mundo Deportivo, imatge d'abraçada de Lamine Yamal i també imatge del comiat de Messi. L'has dedicat la portada a Enric Mas, el nou líder de la Vuelta, diu, aquesta és l'època de l'any en què millor rendeixo. El Marca dedica la portada a Messi cap cot, abandonant ahir el terreny de joc amb la samarreta d'Argentina. Diu Messi deixa un forat impossible de reomplir. Anem a la premsa econòmica. Cinco Días diu que Repsol reforça la seva aposta per Venezuela davant del pacte amb els Estats Units. El Economista diu que Puente suspèn el pla de 1.000 milions per conservar carreteres. Haurà de recórrer a emergències a l'admetre la demanda de les empreses. I Expansión destaca que Stoneshield, Azora i Meridia capten 3.000 milions per immobles. Completem així el repàs a la premsa del dia. Anem directe a donar 4 pinzellades del dia d'avui. Avui, dimarts 1 de setembre del 2026, és el Dia Mundial de la Dactiloscòpia, en honor a la creació del primer sistema d'identificació per empremtes dactilars. Avui és Sant Gil, és el patró dels pastors i la tradició diu que vivia en una cova protegit per una cervatalla que li donava llet. Quan uns caçadors van disparar una fletxa a l'animal, el sant la va aturar amb la seva pròpia mà per salvar-la. Avui fa anys l'actriu i cantant nord-americana Zendaya, que en fa 30. Queden 7 dies per l'inici del curs escolar i 10 dies per la Diada de Catalunya. Avui esperem un dia amb pocs núvols, amb una màxima al voltant de 30 graus i la xafogor habitual de finals d'estiu. Per demà, intervals de núvols dispersos sense pluges previstes. Llegim que un ciutadà alemany ha vist com un meteorit de la mida d'una pilota de futbol travessava el teulat de casa seva i impactava a l'interior, però sense causar cap ferit. El calendari del pagès diu que setembre boirós, granal de bon gra i vi saborós. Avui hi ha mercat a Lloret de Mar i demà n'hi haurà a Pineda de Mar. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Pérez Martra al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida d'escombraries a Tordera Park i Niagara Park. A les 12 es fa el comiat a Antònia Mora, privat de 63 anys, durant molts anys membre de la junta del Club Petit Tordera de la secció de patinatge.
1: Connexió amb la xarxa de comunicació local.
0: I fins aquí aquesta revista de l'informatiu. Connectem amb la xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des del 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals, comeses contra dones i nenes migrants, a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys, i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida. I finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que

0: Persona que forma part d'aquesta comissió, que és l'infermera de pediatria, l'Anna Pol. Hola, Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs bé, a punt estem de... hi ha vegades que s'expliquen certes notícies en les que, doncs, hi ha vegades val la pena aclarir-ho i donar la vostra visió, doncs, tu com a infermera i també persona responsable d'aquesta tasca que esteu fent al Cap Tordera. Expliquem una mica la notícia, si t'assembla, Anna, no?
1: Sí, potser en la situació actual en què sabem que hi ha moltes famílies pateixen realment pobresa a casa nostra i dificultats econòmiques, sabem que sorgeixen notícies sobre la desnutrició infantil, també notícies publicades en diferents mitjans que inclouen recomanacions de donar llet, de llet artificial en els bancs d'aliments perquè les mares desnutrides per falta de recursos no poden amamentar. Jo el que volia una miqueta aportar avui, un comunicat del Comitè de Lactància Materna de l'Associació Espanyola de Pediatria. Aquest comitè ha treballat i està treballant a casa nostra moltíssim, donant evidència científica, desmitificant coses que són creences i que no són reals. Llavors, davant d'aquestes notícies de que les mares malnutrides no poden alimentar, han fet un comunicat que, si us sembla, us explicaria.
0: Molt bé, doncs sent de banana.
1: Això penseu que està tret el 14 de març, vull dir que fa molt poquet. Davant de les notícies publicades als mitjans de comunicació, aquesta comissió diu: volem cridar l'atenció davant del fet que hi ha mares malnutrides per falta de recursos que no poden amamentar i que per això se'ls recomana donar llet artificial. Doncs bé, davant d'aquesta situació, el Comitè de Lactància Materna de l'Associació Espanyola de Pediatria explica. Diu: mireu, numerosos estudis científics avalen la capacitat de la llet materna per cobrir les necessitats nutricionals del nen, fins i tot en situacions especials de la mare. Sobretot també en situacions de vulnerabilitat, en situacions que la mare tingui desnutrició. En aquests casos, la llet materna és el millor seguro de vida pel lactant, perquè penseu que si la mare està en desnutrició, vol dir que els recursos que tindrà aquesta mare per comprar llet adaptada, per tenir aigua potable, tampoc seran els millors. A casa nostra potser direu, aigua sí que en tenim, però després seguirem comprant la llet. I a vegades també hem dit que la llet materna prevé de més infeccions, de més malalties. Per tant, en situació de vulnerabilitat, és un seguro de vida, ens aporta encara més benefici. El comitè segueix dient: per desgràcia, està molt estesa la idea falsa de que l'alimentació inadequada pot comprometre la capacitat de les dones de lletar. L'estat nutricional de la mare, fixeu-vos, no modifica significativament la composició de la llet. Les variacions de la dieta, aquí també podrem parlar un altre dia, si voleu, del que menja la mare, poden modificar una miqueta alguns micronutrients, algunes vitamines, poden modificar-la una mica i poden modificar una mica els tipus de greixos, aquests omega-3, i això sí, podríem modificar una mica. Però fins i tot així, la quantitat i la qualitat de la llet serà molt superior a una llet adaptada, perquè tindrà, seguirà tenint, per exemple, els anticossos, les defenses que té la llet. Això no ho tindrà mai una llet adaptada.
0: Que principalment per la salut, per la seva, esclar, per agafar més infeccions.
1: Exacte. Per part de la mare, el seu cos prioritza les necessitats del bebè i, per tant, seguirà fent llet i llet bona, on tindrà ferro, tindrà zinc, tindrà calç, i tot això ho tindrà la llet, encara que estigui desnutrida. Això hi ha estudis fets, no a casa nostra, que també penseu que la malnutrició que està a casa nostra no és tan severa
0: com altres països.
1: I això s'ha estudiat en països on les mares realment tenen desnutricions molt severes. Per tant, hem de seguir dient que els nens alimentats amb llet materna estan protegits enfront moltes malalties infeccioses, cosa que és especialment important en les poblacions desafavorides social i econòmicament. En casos, en països de fam, en casos, ara no parlo de casa nostra, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, segueix recomanant promocionar i apoyar la lactància. Per tant, el que s'ha de fer és donar menjar a les mares, mantenir les mares en bona salut, i aquí la mare podrà mantenir el bebè. Més que donar llets infantils, que a més després el que farem és que retirem la poca lactància que estés fent aquella dona i encara costarà més renovar.
0: De les maneres, està veient en països doncs, africans que sempre

0: Veus, encara tot així és la dona que està donant d'amamentar els seus fills, i aquelles dones sí que realment deuen estar en un procés de bastanta mala nutrició.
1: Exacte. Per tant, en situacions de pobresa, també hem segueix dient el comitè de lactància, que s'han d'evitar donacions, també sobretot no sol·licitades. Quan, per exemple, famílies van a organitzacions, associacions d'ajuda que amb tota la bona intenció del món donen llet adaptada. I potser sense preguntar-se si aquella mare està lactant. Quan donem una llet de fórmula amb una mare que està lactant, primer, li estem donant un missatge que la millor llet és la de fórmula, no senyor, la seva. Hem de, sobretot, enorgullir aquella dona que, malgrat tot, estigui lletant els seus fills. S'ha d'apoyar i enfortir la dona que mama. S'ha de donar menjar perquè ella estigui bé. Les donacions no sol·licitades el que fan també és que després, quan s'acaba la donació, si també aquella dona, perquè ha rebut molta llet, ha deixat de donar el pit, després no podrà continuar. Per tant, el gasto econòmic que significa la llet de pols, després també és una càrrega per a aquesta família. Per tant, en base a tot això, el comitè de lactància diu: quan existeix un risc de desnutrició infantil, resulta prioritari afavorir la lactància materna i millorar la nutrició de les mares. Per tant, tots els nostres esforços s'han de dedicar a ajudar a les mares, a iniciar i a mantenir, a que els professionals sapiguem ajudar-les, donar suport, el que sempre hem dit, si tenen problemes, que es tinguin ben assessorades, i a millorar la seva alimentació. Les associacions que donen ajuda, que se dediquin sobretot a alimentar la mare i que ens encaminin els professionals a les ajudes de suport a la lactància, a ajudar aquesta mare que pugui amamentar. No s'hauria de donar, segueix dient, llets infantils gratuïtament, sense necessitat, només si existeix realment una indicació mèdica. A veure, sempre sabem que hi poden haver casos d'una mare que realment no pot alletar, que tenim una situació que s'ho requereix. Llavors hi haurà una prescripció, però si no, gratuïtament no. Perquè aquesta ajuda, posen entre cometes, pot ser que faci acabar amb l'alletament matern. I per tant seria la, entre cometes, també maldita ajuda. Perquè incrementaria el risc de salut d'aquests bebès. D'acord? Per tant, bueno, el comitè de lactància volia aportar aquesta evidència de dir: les mares, ni que estiguin desnutrides, poden alimentar les seves criatures. El que hem de fer és donar suport i ajudar a les mares.
0: I sembla mentida, vull dir que amb aquest escrit, doncs sí que deixa ben palès que per al nadó és indispensable que segueixi donant-se doncs de mamà,
1: Sí, potser algú a vegades quan ens sent diu: home, això sou molt exagerats. Mireu, no voldria semblar exagerada, perquè no s'està parlant, aquí en algun moment hem dit, de l'Àfrica, no, estem parlant de casa nostra, que millora la salut, i nosaltres ho veiem, hi ha estudis, com diu el comitè aquí, no us els puc explicar, al final d'aquest escrit, hi ha tot d'articles científics que han estudiat com la llet materna protegeix els nadons de moltes malalties infeccioses, tan senzilles com les otitis, les bronquitis, com altres malalties que afecten, que també suposaran una despesa per aquesta família, també suposaran un risc per la salut del bebè, o com malalties molt més greus a llarg termini.
0: És que sembla mentida que sigui tan i tan important la llet de la mare.
1: Sí, un tresor.
0: Anna, hi ha alguns productes, amb el poc temps que tenim, potser no tenim prou temps ara, que són indispensables per una dona com estigui donant d'amamentar el seu fill, de productes per menjar, que vosaltres doncs els aconsellaríeu, o els podríem aconsellar?
1: Clar, evidentment, l'alimentació d'una dona lactant, recomanada, evidentment, en millors condicions, millor llet també, és el que dèiem abans, petites, qualitativament petites modificacions hi poden haver. La dona lactant hauria de fer una alimentació equilibrada. A casa nostra, una alimentació mediterrània, que mengi de tot, fruita, verdura, pa, pasta, arròs, una alimentació en què no hi hagin gaires greixos saturats, que són les magdalenes, la bolleria, tots els extres que diem. Una alimentació saludable. No ha de menjar més, ha de menjar pel que necessita el seu cos, no ha de fer un esforç per menjar més. Amb el que necessita el seu cos en té prou per fabricar la llet. Tampoc ha de beure més, ha de beure per la set que té, i té suficients aports per poder fabricar la llet que està fabricant cada dia.
0: És a dir, no és un extra, sinó simplement doncs seguir el que el cos demana, normal, una cosa normal.
1: Exacte. També potser, parlant d'alimentació, hi ha molta gent que es pregunta si hi ha aliments prohibits. prohibits. Aliments com a tal prohibits no n'hi ha cap. El que passa que el menjar canvia una mica el gust a vegades de la llet. I abans es prohibien aliments com pot ser l'all, la carxofa, l'espàrrec. Potser aquests aliments donen un gust una miqueta més fort. Si el nadó segueix mamant bé, no hi ha problema.
0: Inclús es comentava que si perdies masses verdures, després el nen potser si anava una mica lleuger, doncs, de caques, era per motiu d'aquest,
1: No influeix, eh? Si el nen segueix mamant bé, no hi ha problema. Més aviat s'acostuma a la varietat de gustos, que és un altre de les avantatges, de la lactància, que quan introduïm els aliments ja s'han acostumat a diferents gustos. Clar. A través de la llet materna, perquè cada dia té un gust diferent.
0: Està molt bé. Molt bé, Anna, doncs t'hem deixat ben explicat aquest article de l'OMS, que en aquest cas tu ens l'has ben desglosat, i bé, doncs sí que anem veient que pràcticament les mares desnutrides poden continuar donant de mà, però sí que el suport alimentari cap, possiblement cap a elles. Anna, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Ens trobem a trobar un altre dia. Adéu,
1: moltes
0: bon
1: gràcies,
0: dia.
1: Bon dia.

0: Bé, doncs després de saber el que fan de menú, un menú de bacallà, hem parlat de cuina, continuarem parlant de cuina, però de la cuina mediterrània, amb arrels i amb la històrica de la cuina mediterrània, però ho farem amb un altre convidat. Aquesta vegada el que ens acompanya és en Josep Vinyoles. Bon dia, Josep. Acosta't al micro.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Per tant, un espai més de Ràdio Tordera dels matins dels matins de la ràdio. Bé, tu mateix, què ens expliques?
1: Sí, els que ens han escoltat, si han seguit, diríem, aquest programa, doncs veuran que hem anat donant salts, perquè primer vam parlar de les patates, però després vam tirar més enrere, i vam parlar de la cuina dels grecs, i vam parlar de la cuina dels romans, i vam parlar de les festes dels romans, i ja donava per molt més, però com que, doncs, diríem, les jornades que hi ha assignades, doncs, les que hi ha, doncs hem d'anar agilitzant. I ara passarem, doncs, a la cuina de casa nostra, a la cuina de Catalunya. Bé, a la cuina de Catalunya, no sé si ho va dir la Rosa Maria, que avui parlaríem de la cuina íbera, però tirarem una mica més enrere.
0: Més enrere?
1: Sí.
0: Que ja menjaven?
1: Ja menjaven. Ja menjaven.
0: Doncs a veure què menjaven.
1: El que passa que més enrere pues, no cuinaven, no? Però menjaven. Quan van arribar els íberos per aquí, doncs deu ser uns 1000 anys abans de Jesucrist, que no se sap, encara es discuteix d'on van venir i tot això, però en fi, que devien venir d'Europa i van venir amb diferents onades, oi? Llavors, quan van venir els íbers, aquí hi van trobar gent. I aquesta gent que hi van trobar, doncs encara pues, vivien en coves i en, bueno, amb alguns sectors encara vivien en coves i estaven en un estat bastant atreçat. Però encara si anem més enrere, doncs les últimes excavacions que s'han fet, diríem, de coves de Serinyà i d'aquests puestos, doncs cada vegada els mètodes d'anàlisi han permès saber millor aquells sediments que hi ha a la cova, oi? Que primer pues, van veure ossos i espines de peix, i després, a poc, doncs, s'ha anat afinant més el mètode d'anàlisis, i s'han trobat pues, restes de menjar. I després també, amb els anàlisis dels ossos, també dels ossos que han trobat de persones, també es pot saber més o menys de què menjaven. De tota manera, d'aquests datos de la prehistòria, de la protohistòria, no es tenen gaires coneixements, perquè aquesta gent doncs, no van deixar res escrit, ni siquiera a la pedra, doncs, diríem, van escriure alguna cosa que ens pogués portar doncs, a conèixer avui dia, com vivien aquesta gent. Sí que se sap que, per exemple, pues, fa 11.400 anys, en època del Mesolític, una època més tardana, ja menjaven peix. Ja s'ha trobat doncs, alguna espinya de peix, oi? També s'han trobat vèrtebres de truita, l'abric romaní, a Capellades, Barcelona, el cingle vermell, ho tinc anotat aquí, el roc de migdia, a Vilanova de Sau, a Barcelona, i es van trobar inclús vèrtebres de barbs, d'anguiles i de truita. També s'ha trobat salmó ibèric, no? Que és un peix que avui és impensable que sigui per aquí,
0: sí.
1: Però es calcula que en aquell temps el mar Mediterrà doncs, era més fred i menys salat que ara. De tota manera, aquesta gent, encara que estessin a la costa, doncs pescaven poc en el mar i pescaven més aviat, doncs, diríem, en els rius que hi havia.
0: Sí, sí.
1: De tota manera, la pesca tenia un caràcter secundari, eh? O sigui que s'han trobat les restes, perquè d'altres coses no han arribat fins avui dia, però tenien un caràcter secundari. Bé, tornant a la cova aquesta de l'Aragó, també ens dona un dato molt important. Els nostres antepassats...
0: Perdó, com dius, la cova d'Aragó, esclar, per menjar peix, tenia que ser de riu.
1: Sí.
0: Perquè per anar a pescar marc era molt lluny, no?
1: No, es troba poca cosa. De marc es troba...
0: Poca cosa, bueno, perquè aquí, és que sí. Pescar, menjar peix de marc a l'Aragó...
1: Sí, no. De marc es troben cargols de marc en alguns puestos, oi? I es troben,
0: Però no són aquests cargols de marc, no són pas fòssils que es troben a vegades...
1: No.
0: No es troben confondre.
1: En aquestes coves, oi? Si deixaven, doncs, diríem, les deixalles, que no els hi passaven a recollir les deixalles...
0: No, allà no.
1: Llavors, ho deixaven per allà, en el fondo, en un racó, no? I llavors, allà, doncs, hi ha cargols terrestres, cargols de marc, oi? Hi ha espines de peix i hi ha ossos, no?
0: Sí.
1: Llavors, d'aquests ossos, resulta que s'hi troben ossos humans, eh? O sigui... No que haguessin enterrat un tio allà, no. És que s'havien menjat el tio.
0: Caram.
1: Eh? O sigui, que el canibalisme en aquesta època existia. Existia i devia formar part de la dieta. És possible, doncs, que no fossin elements de la seva família, sinó que quan anaven de caça, si trobaven algú por ahí distret,
0: doncs, el carregaven.
1: Vinga, garrotat i cap a casa. Aquesta circumstància, doncs, també es troba en aquesta època al Pròxim Orient, a Anglaterra. Sí. Diu, perquè s'observen trencadures intencionades d'ossos llargs,
0: yeah,
1: a fi de treure'ls la mèdula, eh?
0: Sí.
1: Es feien com el trencalòs, un ocell, que es menja la mèdula dels ossos. Sí. Diu, i més recentment, aquesta pràctica de canibalisme també s'ha pogut documentar en fases culturals de molt més cap aquí, de fa 6.000 i 4.000 anys, o sigui... no fa pas tant que encara es menjaven uns amb altres, eh?
0: Ja.
1: Aquí a Catalunya. I aquí...
0: Ara, si poguessin, també ho farien.
1: També ho farien, sí. Llavors, durant el Neolític, l'era del... Perquè abans hem parlat del Mesolític, i ara ja és en ple Neolític, doncs a Europa, a la cova d'Agris, a la Xerem Francesa, hi ha dues coves del desmen del Bard. D'això es van trobar també ossos menjats, eh? Ossos raspats i trencats. I
0: Déu-n'hi-do.
1: Bé, llavors, ja més cap aquí, diu, un percentatge elevat de la dieta estava integrat per vegetals i fruites, que han deixat vestigis, no sonen allà on vivien ells, han deixat vestigis, i aquests últims anys els anàlisis de bioquímics dels ossos humans, o sigui, la relació de les quantitats d'estroncio i calcio que es troba en, i calç que es troben a l'os, doncs ens donen una idea del que menjaven. En els jaciments de Roc Migdia, que data de fa uns 11.000 anys, està classificat com epipaleolític aquest temps, a més de les espècies animals i habituals i abundants, com els caracols de mar, o terrestres, s'han trobat pinyons, avellanes, nous, aglans, això carbonitzats en allà, diu, encara que també aprofitaven uns altres fruits, com peres, un tipus de pera silvestre, la fruita de les romagueres, les sarsamores, maduixes, que també hi havia, frambueses, la fruita del faig, prunes, castanyes i olives. Aquestes olives, indubtablement, en aquesta època, pues, és oliva silvestre, una oliva borda, doncs, diríem. Oliva que van portar els fenicis per fer oli. I mil anys més cap aquí s'han trobat, a més, ametlles. No sé si és que abans no hi havia l'ametller i hubo una immigració d'aquestes, doncs van portar l'ametller, eh? De tots els fruits, pot ser l'aglà fos el més important, perquè de les glans d'alzina i doncs en feien farina, que vindria a ser l'antecessora del que després doncs es va fer amb els cereals. Diu, Això jo estic seguint una mica el guió, perquè ho sàpiguen els oients, d'un llibre que diu La alimentació mediterrània, i l'autora és Anna Pujol Puigveí. Bé, és possible que una fetge com tan antiga com en els 100.000 abans de Jesucrist,
0: sí,
1: a iniciar-se la domesticació a Europa, o sigui, el nou sistema de producció d'aliments mitjançant l'agricultura i la ganaderia, això va permetir l'emmagatzematge d'aquests aliments, oi? I per consiguent una certa independència respecte, doncs, diríem, els que es trobaven a la naturalesa. O sigui, per aquesta època ja es començava a cultivar algo. Tinguem en compte que això són de 6.000 anys abans de Jesucrist, eh? Però l'agricultura havia començat al Mig Orient, eh? Havia començat feia 11.000 anys, o sigui, va tardar 3 o 4.000 anys, eh? Arribar al coneixement de cultivar la terra i de cuidar animals domèstics, doncs diríem,
0: sí.
1: Arribar aquí a Europa, o aquí on estem nosaltres, eh?
0: Sí.
1: Llavors la cosa avançava molt de pressa. Així, doncs, els restos d'animals domesticats trobats ja en aquesta època, que ja començava a aplicar-se a l'agricultura i ja començaven a domesticar animals, eh? Trobats a la plana i encara amb coves, eh? Doncs data d'uns 5.000 anys. I predominen algunes espècies, segons es tracti, a la plana o de la muntanya. A la muntanya, doncs, es troben cabres i ovelles, més aviat, eh? I es troba ja bestiar vacú, bous, eh?
0: Sí.
1: Doncs diríem en la zona del Pla, eh? Ara bé, hi ha sempre més abundància de restos òssees, no?, de cabres i ovelles, un 80%, respecte al vacú, eh? Al vacú, i també es troben porcs, eh? En aquesta època. Porcs, que seria encara quasi com el porc senglar, no seria el porc que nosaltres coneixem avui, eh? Això començaria que trobarien un porc senglar petit i l'agafarien i el tancarien per allà i donaria menjar, i llavors, doncs,
0: van veure que es comportava...
1: Ni més ni menys, sí, això...
0: Sí.
1: A veure, en aquesta època, ja del principi de l'agricultura en aquí, 5.000 anys abans de Jesucrist, o sigui, ara fa 7.000 anys, trobem cereals. I aquests cereals són principalment el blat. Eh? Del blat de diferents classes. Hi ha un tipus de blat dur, i després, doncs, hi ha altres tipus de blat. Aquí jo tinc anotat 4 tipus de blat diferent, que indudablement aquests blats, que eren alguns, doncs, de gra vestit, uns altres de blat gra més dur, tenien diferents propietats, doncs no tenien, doncs eren diferents del blat d'avui dia, perquè són uns blats que és una llavor molt més petita.
0: Molt bé. Si et sembla, fem un moment de una pausa, una petita pausa publicitària, i tornem a entrar.
1: Bueno.
0: Llavors mirarem una altra cosa, no? O continuarem amb el blat, amb els cereals.
1: Estem amb... No, podem continuar amb més coses.
0: Doncs vinga.
2: La ràdio, tu i el teu magazín d'informació, opinió, coneixements i consells de professionals.

0: puja a l'autocar del ball. A partir del 5 de novembre, agafa cada dimecres l'autocar que et portarà al dinar ball del restaurant Merlot. El restaurant Merlot continua oferint els seus menús diaris i a la carta, les seves cates de vins i els seus amplis salons per convencions. Restaurant Merlot, al carrer Sindicat sense número de Palafolls o al telèfon 93 173 57 05.
1: La gent gran es mereix el millor. A la residència geriàtrica L'Albert oferim una àmplia gamma de serveis de la màxima qualitat, amb atenció integral personalitzada, activitats i amb un gran ambient familiar. També funciona com a centre de dia i és centre col·laborador amb l'ICAS. Residència geriàtrica L'Albert, al centre de Tordera i al telèfon 93 764 29 15. Una llar amb el millor per la gent gran.
0: Càpsules informatives.
2: Atenció, l'Escola d'Adults Renaixença amplia el període de matriculació per al curs de preparació del cicle formatiu del grau mitjà, de l'1 al 24 d'octubre, de 16 a 20 hores, a la Biblioteca de Tordera. Aquest curs, subvencionat per la Diputació, vol donar a les persones en atur i sense graduat en ESO l'oportunitat de retornar al sistema educatiu. El curs començarà el 6 d'octubre, constarà de 330 hores i es farà a l'Institut Lluís Companys.

0: Seguim amb les arrels, és un espai d'en Josep Vinyoles i estàvem parlant dels cereals, no? Dels blats i...
1: Exactament. El més antic que es té documentat, doncs, d'aquesta època, en aquí Catalunya, però vam ara, doncs, direm, de la zona a on ens movem nosaltres, és que hi ha diferents espècies de blat ja cultivades als 5.000 abans de Crist. I, a més, doncs, del blat trobem l'ordi. L'ordi i... a veure, aquí no tinc anotat res més en aquesta època tan tardana de cereal, però sí que ja coneixien... l'ordi, la civada... L'ordi i la civada. I, a més... tenien, ja utilitzaven les garrofes, que és molt, molt rica, doncs, en vitamines i tot això, les faves i els pèsols, no? I utilitzaven també, les faves i els pèsols també els feien servir per donar, per engreixar el bestiar, eh?
0: Sí, sí.
1: Un cop vol dir que devien tenir, doncs, excedents, doncs, diríem, de collita per alimentar el bestiar, eh? Possiblement en aquesta època encara en aquest moment es calcula que el 40% de la dieta càrnica d'aquesta gent doncs provenia dels cérvols, dels conills, dels porcs senglans i d'aus, d'ocells, que agafaven. Possiblement les activitats agrícoles també van favorir, doncs, diríem, el criar a casa, doncs, coloms.
0: Ah, ja.
1: Coloms i tórtoles i algun d'aquests animals, no?
0: Sí, sí.
1: I també... però també en aquesta època, per exemple, a la cova de Sales de Llierca, a Girona, que estava una mica lluny del mar, no? Diu, també s'ha trobat moluscos marins, com ara les almejas, lapes i cargols de mar. També cargols terrestres.
0: Sí.
1: O sigui, Sales de Llierca, que estava una mica lluny del mar, no?
0: Sí.
1: Doncs devia, això vol dir que devia haver un intercanvi, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Que potser els d'allà caçaven un cérvol i el passaven amb uns altres que estaven per aquí a prop de Lloret, i que caçaven i hi havia intercanvi.
0: Sí, sí, uns pescaven a mar i els altres caçaven.
1: I els altres caçaven, sí. Això és el que hi havia en aquell moment, perquè de productes nous, doncs, només havia sigut el blat, pràcticament. Bueno, el blat, les faves, els pèsols i això. A partir de 2500 abans de Crist, ja apareixen... perquè, clar, hi havia gent aquí, però venien onades de gent nous. Yeah. Hi havia immigració sempre, sempre.
0: Sí, sí.
1: Llavors, una d'aquestes...
0: Com ara, eh?
1: Com ara, sí. Com ara. Una d'aquestes emigracions, l'any cap al 2500 abans de Crist, doncs van venir els primers grups humans que coneixien la tecnologia del coure. Mm. O sigui, abans, ja, abans dels 2500, ja sabien fer atuells de fang, però sense el torn, eh?
0: Ja, ja.
1: De fang, i ho covien i tal, eh? I també feien cistells i feien coses d'aquestes, eh? Llavors, aquí ja millorar, doncs, diríem, les tècniques, perquè cada vegada que en venien de nous, pues, aportaven coses noves, no? En aquesta època, doncs, la ganaderia o la ramaderia sembla que va ser una activitat més personal, diríem, més important, no?
0: Ja, ja.
1: Que es van fer ramats i tot això. Llavors, també, en conseqüència, doncs, la dieta es va veure afectada per aquesta circumstància i en aquesta època es veu que els animals més habituals són les ovelles i les cabres, seguits per el toro i el porc, que es menjaven doncs, a la brasa o s'ho menjaven fregits, o bullits, eh? Quan es tractava d'animals, doncs, de gran tamany.
0: Ja, ja.
1: També està documentat en aquesta fase que caçaven, doncs, porcs senglans, caçaven cérvols, conills i llebres, eh? Per el que fa a l'agricultura, tenim documentat que tenien llegums, com ara el pèsol, i altres cereals més cultivats també està el blat dur, junt amb l'ordi, i un tipus de blat per al midó. La recollida estava complementada a la dieta per cireres d'Arbós, i fruites de, com se'n diu això, que fan el petxaran, el...
0: Si és herbós, no...
1: No recordo com es diu. Bueno, un aranyó que fa... També les aglans, les olives silvestres, i en aquí aquesta autora doncs parla de que tenien pomes i raïms silvestres. El raïm, doncs, i el vi, el van importar, el van importar els romans, diríem, però es veu que hi havia ceps silvestres.
0: Sí, sí, que després els van cuidar.
1: Ni més ni menys, i s'alimentaven d'aquests ceps, no? D'aquesta manera, doncs, va continuar això sense millores fins a l'arribada dels ibers cap al final.
0: Bé, doncs, fins aquí la teva col·laboració d'en Josep Vinyoles. Moltes gràcies, Josep, i fins la propera setmana, que diem seguint aquesta història, no?
1: Molt bé, sí. Espero que sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, doncs, acabarem el programa d'avui.
2: Molt bon dia, això és la pagesia de Tordera. Nosaltres anem per les cases de pagès amb la col·laboració del sindicat. Ràdio Tordera doncs visita aquestes cases de pagès. I avui doncs ens trobem a Can Gallina. I a Can Gallina doncs tenim en Joan Juli. Joan, bona tarda. Bon dia.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda, bon dia, no? Depèn. Digue'm, Joan, de quan existeix aquesta casa de Can Gallina?
3: Ui, de... no sé, de molts anys.
2: De molts anys, del 1700, he sentit a dir que em diuen?
3: Poder sí,
2: no? Sí. Uh-huh. A quin barri pertany? Perquè hem dit que ens trobem a Can Gallina, a quin barri és?
3: A Sant Daniel.
2: O sigui, ens trobem al barri de Sant Daniel. Okay. De què ve el nom de Can Gallina?
3: Pues no sé, molts documentaris, però de cert no...
2: No se sap.
3: No ho sé.
2: Joan, vostè ha nascut en aquesta casa, sí?
3: Sí.
2: I va néixer. Llavors, deu tenir molts records de la seva infantesa aquí.
3: Sí, però no me'n recordo de gaires.
2: Bueno, com a mínim, quantes generacions hi havien? Perquè quan vostè era petit, els pares, els avis...
3: Jo vaig conèixer l'àvia i els pares.
2: Uh-huh. L'àvia? Uh-huh. Llavors, era una casa de pagès amb molts animals, no? Què teníeu?
3: Sí, vaques i cavalls, porcs...
2: Uh-huh. Una mica de tot,
3: una mica de tot, sí.
2: Com recorda, Joan, la seva infantesa aquí a pagès?
3: Mira, treballar molt i poca cosa, poca cosa més.
2: Treballar molt.
3: Sí. I anar cap al col·legi descalços i a peu.
2: Descalços?
3: Quasi,
2: mira. Bueno, quasi, amb les espardenyes. Sí. M'està ensenyant les espardenyes, que encara les conservo més trencades, no? Això és el que passa. I a col·legi, dius, clar, i on t'hi anava, a Tordera?
3: Sí.
2: Uh-huh. On dinava al col·legi?
3: Aquí, això de cara tancat. Aquí, sí. Com se diu?
4: Ignasi
2: Iglesias. Ah, anava al col·legi i tinc Ignasi Iglesias. L'altre dia van fer la festa dels 75 anys a l'Ignasi Iglesias.
3: El local aquest?
2: No, bueno, en aquest vell no, era en el nou, però esclar, era des de quan la van inaugurar.
3: Ja.
2: No se'n va enterar.
3: No.
2: Bé, estàvem amb els animals que teniu. Vaques?
3: Vaques,
2: quantes
3: vaques? Sí,
2: vaques. Quantes vaques? Més o menys teniu...
3: Ah, no sé, potser 7 o 8 o 10, sí? No sé.
2: Així és, vostè de petit munyia?
3: Sí.
2: Uh-huh. I els cavalls, què fèiem els cavalls?
3: Els cavalls, tota la feina de la terra i... I anava a buscar menjar.
2: I anava a buscar menjar amb el carro.
3: Sí.
2: Uh-huh. Quants en teniu de cavalls?
3: Tenim un cavall i un macho.
2: Uh-huh. I llavors amb el carro anava a buscar el menjar per les vaques.
3: Sí.
2: Però esclar...
3: Anàvem a treballar i fèiem el menjar, veníem, regàvem el bestiar... Uh-huh. I com acabàvem, doncs, cap a dormir.
2: Cap a dormir. Estàvem, Joana, que clar, amb tots aquests animals, llavors hi teniu porcs també. Recordeu la matança?
3: Sí.
2: Heu estat, en feu encara de matança?
3: No, ara no. Fa potser uns 7 o 8 anys que ja no...
2: Que no se'n fa.
3: No,
2: però abans, de patir normalment, la canalla disfrutaven molt, no?, amb la matança.
3: Sí, nosaltres sí.
2: I què recorda?
3: Sempre ve molta colla de veïns, sí, i família. Uh-huh. Aguantar el porc, que eren 7 o 8. Un any va venir un de Tordera, que deien en Titois, se li va escapar i corria per aquí. La veïna va ser agafar-lo.
2: Agafar-lo. I quan zero a darrere el porc?
3: Ui, ui, ho sé. Érem 7 o 8 o 10, potser. No sé quants érem, bastants.
2: I al final el van agafar, no es va escapar.
3: Sí, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, no? I llavors, doncs, quan el van trossejant, diuen que sí que s'ha escapat, eh? Sí, ara parlarem amb la Mercè, però Joan, estàvem amb la matança i em recorda quan era petit, el fer anar a la màquina, trinxar la carn i tot això, no?
3: Sí. I fer botifarres.
2: I fer botifarres, eh?
3: Sí, sí,
2: I,
3: sí.
2: I llavors anar-los a penjar, on te les penjava?
3: Anar-los a penjar en un local que hi ha aquí darrere, en Cuera, que dèiem la Païssa.
2: A la Païssa.
3: Encara ho diem.
2: Sí, encara en dieu la Païssa.
3: Encara en diem la Païssa.
2: Després et visitarem una mica, farem la volta per... Perquè ara hem de dir que, bueno, en conserveu, aquí hi ha aquesta llar de foc i el forn, de, com antigament, eh, aquest forn.
3: Sí, sí, sí. No fem pa, però el forn encara hi és.
2: Ja. Com era la casa abans de Joan quan era petit? Perquè ara ha canviat, no? Cada un, depèn de les seves comoditats i la seva economia.
3: Hi havia la quadra aquí, el porxo i poca cosa més.
2: I poca cosa més,
3: sí.
2: Eh?
3: A l'entrada, i el menjador, que sempre era tancat.
2: Sí, sempre... Ah, sí?
3: Bueno, si era el menjador, era com un... Com si venia una persona de fora...
2: Era només el puesto de les visites.
3: Ah, això, sí.
2: Ah.
3: Ja està.
2: Molt bé. I llavors, doncs, també segar-vos. Em recorda d'anar a segar?
3: Del segar, sí.
2: Sí?
3: Sí,
2: expliqui'm una mica com era el segar de casa vostra.
3: El segar amb la daia. I anar fent benzina, agafant el blat, i anar-ho fent garbes,
2: sí.
3: I anar-ho apilonant.
2: Apilonant, anaves modulons, que sí?
3: Sí.
2: Feia modulons?
3: Sí, bueno, així, i quatre a sobre. No sé com se deia.
2: I el paller, qui el feia, el paler? Perquè venia la màquina a batre, no?
3: Sí, no, venia la màquina i hi havia uns homes que ja feien el paller.
2: Uns homes que ja el feien.
3: Sí, Vostè, recordo això.
2: Sí, vostè no hi havia pujat mai a dalt a voler fer paller?
3: Sí, vaig pujar una vegada, vaig quedar mig fugat de pols i de pa i vaig baixar...
2: Corrents, no?
3: Corrents, sí.
2: Clar, és que quan un és petit aquestes coses agraden, eh, que sí, Joan?
3: Molta pols.
2: Molta pols, sí. Oh, ja ho diuen, no? Que si no vols pols, que no vagis a l'era. Conserveu encara l'era de batre?
3: Sí.
2: Sí? Doncs ara sortirem a fora a veure tot això.
3: Està tota rompuda.
2: Bueno, però es manté l'era. Però abans ens anirem poder una mica a la vinya. De petit hi havia vinya a casa?
3: Sí.
2: I què? Anava a tallar el raïm, sí. Aixafar-lo?
3: Aixafar-lo amb els peus.
2: Amb els peus? Anda, que no era divertida, també?
3: Sí, després treu el vi.
2: Era tot una feinada. Bé, nosaltres ara tenim aquí a la Mercè, que és la seva senyora, en Joan. Mercè, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Quants anys fa que està a Can Gallina, la Mercè?
5: 31.
2: 31 anys que està aquí a Can Gallina. Ha canviat la casa de com va entrar vostè ara, com està?
5: Hombre, l'han arreglat una mica.
2: S'ha anat arreglant una mica més,
5: les modes ara. Però, bueno, molt no ha canviat.
2: No, perquè
5: l'economia no està per fer gran reforma.
2: Però com recorda el principi d'estar en aquesta casa?
5: Bueno, al principi nosaltres vam anar a viure allà, que hi ha una torreta.
2: Ah, o sigui que no va estar aquí a Can Gallina
5: no,
2: directament.
5: No, recient casada no. Perquè clar, ell me va dir, on vols anar? Clar, jo venia de la ciutat i vaig veure una casa...
2: De la ciutat de
5: Barcelona.
2: Home, això sí que era de la ciutat. Caramba, i tant, quin canvi, no?
5: I clar, em va dir, on te vas viure, la casa vella o la nova? Perquè llavors era la nova.
2: Era la nova.
5: I jo, home, vaig veure la casa i vaig veure aquella, i home, la nova.
2: Li va costar molt adaptar-se aquí a pagès?
5: No, jo m'adapto molt bé a tot arreu, perquè jo he viscut a l'estranger.
2: Ah,
5: i clar,
2: sí? On
5: hi estat? Ja m'he adaptat a diversos puestos i clar, no em va costar.
2: Sí. On va estar?
5: A Suïssa.
2: A Suïssa?
5: Sí.
2: I quin canvi tan... No? De Barcelona a Suïssa?
5: Que el canvi ja a Suïssa és com a pagès, quasi.
2: Sí.
5: Aunque sigui pobles, és...
2: Quants anys hi va estar a Suïssa?
5: Jo, 10.
2: 10 anys. Però de joveneta,
5: sí,
2: allà al col·legi...
5: Sí.
2: Allà, doncs allà va anar al col·legi...
5: Sí, sí.
2: Caramba, quins canvis, no?, que fa la vida. I llavors aquí a pagès, esclar, li va costar, de totes maneres...
5: Hombre, allò que te trobes... rara, perquè clar, d'una de pagès, de dos amb els pares i la família a Barcelona.
2: Sí.
5: Que és prop, és lluny.
2: Sí, exacte.
5: que si no tens medi has d'agafar el tren i...
6: Exacte, sí, sí, sí.
5: És molt de canvi, però és voler adaptar-te.
6: Voler adaptar.
5: La meva mare sempre que venia, estàs bé aquí? Sí, sí. No, i quan tens els fills ja, després ja.
6: Quants fills teniu?
5: Quatre.
6: Quatre fills. Estudien, han marxat, estan casats...
5: No, casat no n'hi ha cap. Bueno, n'hi ha un que viu en parella.
6: Estan estudiant fora?
5: No, estudiant ja no estudia cap.
6: Bueno, però treballen, que és important,
5: més
6: no?
5: Més o menys.
6: Més o menys.
5: Més o menys, també.
6: Bé, Mercè, què us sembla si farem una volta ara per fora?
5: Vale.
6: Bé, nosaltres hem sortit, ara ens trobem en el cobert, hi ha una gallina que sembla que protesta, no li agraden les visites, i expliqueu-me, Joan, aquí hi havia, allà es conserva el cub.
3: Aquí ja fèiem el raïm, el vi,
6: sí, sí.
3: Ja amb el raïm, amb el vi.
6: Hem de dir que hi ha les semals encara,
3: sí,
6: sí,
3: botes.
6: Sí, les botes, però ara ja no...
3: Està una mica...
6: Bueno, perquè ara no se'n fa de vi,
3: però
6: que si fes falta poder encara funcionarien, no?
3: No, per vi no.
6: S'haurien de posar a estovar i no, massa problemes.
3: No.
6: Llavors conserveu moltes eines de pagès,
3: ah, sí,
6: Joan?
3: Tot això petit, sí.
6: Sí,
3: la daia,
6: sí,
3: sí. Pales,
6: tot
3: això que és així, sí.
6: I m'estava dient la Mercè de que explicava que l'avi aquí feia ball.
3: Sí, el meu avi aquí havia fet ball.
6: Ah, sí?
3: Sí.
6: O sigui que...
3: Ho explicava al meu pare, perquè jo quasi bé moltes coses no me'n recordo.
6: Bueno,
3: ara,
6: però...
3: jo no ho he vist mai.
6: Ja, però que aquí es feia un bon ball.
3: Sí, que venia un home, que no sé com li deien, tocava un flabiol.
6: Tocava el flabiol.
3: I el veïnat de per aquí venien a ballar aquí, va una bona temporada.
6: Ah,
3: no
6: veus,
3: sé.
6: Que bé.
3: No sé qui.
5: Sí.
6: A veure, la Mercè, sí.
5: I venien a dinar i tot, sí.
6: O sigui, era
5: com un restaurant d'aquell temps. El meu sogre deia que llavors venien els homes sols.
6: Ah, i llavors com ballaven?
5: No, vull dir a menjar.
6: Ah,
5: a menjar.
6: O sigui, primer feien el menjar i llavors la tarda...
5: Sí, no, més el ball era el diumenge. Però entre setmanes, si plovia o així, venien aquí els homes.
6: Els homes venien aquí a menjar.
5: Les dones estaven a casa.
6: Ah, bueno, doncs és un dia de ser maco tot això, no?
5: Suposo.
6: Se suposa, no? Perquè llavors vindrien aquí tots els veïns, eh? Bé, sortim d'aquí, anem a veure la païssa aquesta que hi penjava les llangonisses.
5: Ui.
6: Bé, doncs nosaltres ara en Joan ens explicarà, perquè a dalt de tot era la païssa que penjava les llangonisses, no, Joan?
3: Sí.
6: Però a baix què era tot això?
3: A baix hi havia, en temps del meu avi, hi havia la quadra.
6: La quadra de les vaques. La
3: quadra de les vaques.
6: Mm-hmm.
3: I aquí darrere hi havia...
6: I aquí darrere, el femer, me dieu, no?
3: Hi havia el femer.
6: Sí.
3: I hi havia una finestreta petita allà que treien...
6: Sí, que treien els fems amb la pala, no?
3: Ara és coberta i és un porxo.
6: Bueno, ara és un porxo, però llavors la paret aquesta que m'estava dient abans, Joan, per què era...
3: Perquè la femella n'és la carretera.
6: Ah, esclar, llavors, i es veu encara, es veu ben bé la,
3: sí,
6: la paret de totxo aquest antic,
3: sí,
6: de pedra,
3: sí, sí.
6: Perquè els fems... I després vosaltres ara això ja ho heu cobert, i
3: sí,
6: ara és un cobert.
3: Això va fer el meu pare, com jo devia tindre,
6: sí,
3: no sé, 10 o 15 anys.
6: Bueno, i ara és un cobert i és un graig per tancar el cotxe.
3: Sí.
6: Doncs bé, ara estem a l'era que, que anàveu a batre, Joan.
3: Sí, aquí tirava la màquina.
6: Sí.
3: Fèiem el piló de les garbes.
6: Sí.
3: Venia la màquina, es posava aquí mig.
6: I el païer on te'l fèieu?
3: El païer
6: el
3: fèiem aquí.
6: En aquí, En aquí era allà on hi havia... Bé, ara és una mica de porxo, el cobert. Però en aquí... I quants païers us sortien?
3: Aquí fèiem un altre.
6: Quants païers us sortien? Dos?
3: Dos.
6: Dos.
3: Aquí fèiem un altre.
6: I bé, estic veient que conserveu encara com una relíquia el brabant, no?
3: Sí, el brabant i la ventadora de ventar fesous.
6: La ventadora també,
3: sí.
6: Caramba. I allà també teniu un altre, teniu més eines, no?
3: Allò del tractor.
6: Del tractor també.
3: Sí, el rastell de replegar el menjol, la fressa.
6: Clar. I ara la terra la treballeu o
3: no?
6: No, gens?
3: No, una mica d'hort.
6: Què feu, només una mica d'hort?
3: L'hort i prou. Sí.
6: I com és que s'ha deixat tot sense treballar? O treballeu amb que quedi...
3: Vaig anar a jornal,
6: sí.
3: I anar a jornal, però jo de casa va quedar.
6: Clar, perquè a casa no n'hi havia prou per viure.
3: Sí. Vam tingué de vendre les vaques perquè allò vam venir allò de sanejar-los i tot allò,
6: sí.
3: I de canviar totes les vaques, doncs vam fer el gasto de canviar-los, doncs ho vam vendre tot.
6: Ho vau vendre tot.
3: I vaig anar a jornal.
6: I llavors a jornal, i esclar, i llavors a la casa és el que passa, si s'està fora no s'està dintre.
3: Exacte, i en ratos, una mica d'hora sempre he anat fent, però...
6: Pel gasto.
3: Pel gasto. Mm-hmm. La vinya s'ha anat perdent.
6: També.
3: I t'he quedat perduda. I a mica en mica, hasta nosaltres quedem perdut.
6: Home, esperem que no. Ai, a veure, i la Mercè, vas a l'hort a les enciams i a les cebes?
5: A collir, sí. Bueno, quan era més jove, al principi anava més.
6: Sí.
5: Ara, com treballo fora, tampoc...
6: Tampoc va la cosa
5: no,
6: bé
5: per... No, i com ara està jubilat, ell ja té temps de fer-ho
6: tot. Ja té temps de fer-ho tot, que sí. Bé, nosaltres anem passejant pel pati, per aquest pati tan gran de Can Gallina, i estem ara a la torreta, que la Mercè ens ha dit que abans, bueno, vas venir...
5: Era casa meva.
6: Era casa teva, vinguda de Suïssa, vas tardar molt a casar-vos després, o...?
5: No, de Suïssa vaig estar encara un parell d'anys a Barcelona,
6: Barcelona.
5: No coneixen bé.
6: Vale. Sí. I llavors, doncs, esclar, i llavors aquí a la torreta, quan s'hagi va viure...
5: 10 anys, em penso.
6: 10 anys?
5: 9 o 10.
6: 9 o 10 anys.
5: Sí, entre 9 o 10 anys.
6: I llavors ja us vau anar a l'altra casa?
5: Sí.
6: I per què es va fer el canvi?
5: Perquè estava abandonada i no la cuidàvem, perquè clar, no donava per tant, i vam decidir llogar aquesta i anar a viure aquella.
6: Va.
5: Que era més fàcil.
6: Era més fàcil, llavors
5: tot
6: ja
5: estava allà. I clar, llogar aquella era més complicat.
6: I llavors aquesta es va llogar.
5: Es va llogar
6: llavors,
5: el temps, sí, sí. I vam anar allà. Llavors allà van néixer els dos petits.
6: Els dos petits. Aquí van néixer els dos
5: els
6: grans.
5: Els dos grans.
6: Uh-huh. I allà van néixer els dos petits.
5: Els dos petits. Sí.
6: Caramba, Mercè, és tot una història, déu-n'hi-do, no? Que... Ai, doncs fem una mica de safreig. Com us vau conèixer? Ai!
5: Jo un any vaig venir a treballar aquí a Cala Maria.
6: Sí.
5: I bueno... Allò que ets jove i se te fiquen amb tu, mira que allà hi ha un noi que està solter, i jo deia, jo un pagès, no vull passar a pigar res d'un pagès, i me va quedar així. L'any següent vaig venir de visita,
6: sí.
5: I treballava la seva germana, i me'l va presentar, i mira. Un any deia que no, i l'any següent...
6: I l'any següent va ser que sí. Bueno, i molt feliços.
5: Sí,
6: i quants
5: sí.
6: Anys hi ha? Quants anys?
5: Pues 31.
6: 31 anys, eh?
5: Sí.
6: Doncs bueno, que sigueu feliços durant molts més anys, eh? Doncs bé, no sé si ens deixem moltes... Ens quedem aquí moltes coses per anar-nos passejant, però el temps corre a la ràdio, que és el que passa.
5: Sí,
6: doncs nosaltres... Nosaltres deixarem aquí la pagesia de Tordera, avui des de Can Gallina, al veïnat de Sant Daniel, amb en Joan i la Mercè. Moltíssimes gràcies per haver-nos rebut a casa vostra. Adéu-siau, Mercè.
5: Adéu.
6: Adéu-siau, Joan.
3: Adéu-siau.
6: Doncs vinga, i fins a la propera. Adéu-siau.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 1 de setembre, les tres paraules del dia són mota, curs, sobredosi. Mota, finalitzen els treballs de reparació i consolidació de la mota del riu al nucli urbà de Tordera. I el tordarenc Carles Llopart destaca la bona acollida de la seva sardana amb motiu del 50è aniversari de la nostra dansa. Curs. USTEC manté la vaga del primer dia de curs i reclama a Educació que reprengui les negociacions. Catalunya reforça la coordinació per prevenir els incendis forestals. Sobredosi. Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024 perquè el Departament de Salut hi va incloure per primera vegada les causades per l'alcohol o bé antidepressius. I l'exclusió de Catalunya de l'import... I l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. L'Ajuntament de Tordera i l'Agència Catalana de l'Aigua han finalitzat els treballs d'emergència per reparar i consolidar la mota del riu Tordera al seu pas pel nucli urbà. L'actuació ha permès reparar els trams de la infraestructura, així com també incorporar diverses millores tècniques. Bàrbara Vergés, regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis.
2: I es farà una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar-ho d'una manera així més familiar. Que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
1: Avui 1 de setembre, Sant Gil, és el Dia Mundial de la Dactiloscòpia, en honor a la creació del primer sistema d'identificació per empremtes dactilars. Falten 7 dies per l'inici escolar, falten 10 dies per al proper festiu a Catalunya, que és la Diada Nacional. Avui esperem un cel poc nuvolós, amb màximes al voltant dels 30 graus, a fogor habitual de finals d'estiu, de cara a demà més intervals de núvols dispersos sense pluges. La dita setembre boirós, granal de bon gra i vi saborós. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Continua el repartiment d'aigua potable amb esbor els dimecres de 7 a 8 de la tarda i dissabte de 9 a 2 quarts de 11 del matí al local social. Informada la mort de la senyora Antònia Mora Privat, als 63 anys, la cerimònia serà avui a les 12 a la parròquia, i de Maria Rosa León Carles, als 87 anys, la cerimònia serà demà a les 12 al tanatori. Fa un any explicàvem que una forta tempesta deixava més de 70 litres i creava un esclafit amb ratxes de vent de més de 100 km hora. Fa 5 anys el Cap Tordera aplicaria 200 primeres dosis de la vacuna de Pfizer en el marc de la Covid-19, i fa 10 anys la Generalitat preparava un pla d'acció per localitzar noves fosses comunes de la Guerra Civil i identificar també les restes.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: moment de arrelar-nos al món. I qui ho porta, això? Doncs Antoni Vila, bon dia.
1: Bon dia.
0: Donem la benvinguda. Avui de què parlarem, Toni?
1: Bon dia. Tancar una llança per uns pobles que estan oprimits, tant a Xile com a Argentina, que són els indis maputxes. Aquesta gent era una gent que pràcticament ocupaven unes vastes regions patagòniques, pràcticament des de mig Xile i mig Argentina fins a arribar a Punta del Foc, que a mica en mica, doncs, com sempre passa,
0: els hem anat a civilitzar.
1: No els hem anat civilitzant, sinó que els hi hem anat prenent tot.
0: Ja, ja.
1: O sigui, per lleis i per coses que han muntat els governs tant argentins com xilens, de tenir un 100% de tots aquests terrenys, sí, es van quedar amb un 12% o un 13%, i el rest ho van donar empreses forestals o agricultors. I aquests pobres indis s'han quedat pràcticament amb una mà a davant i a darrere, encara que estan rebent

0: que se ponían los cantaritos sobre la cabeza para protegerse de la lluvia y el sol. Y decían, cai, cai, cai, y respondían, ten, ten, ten. Hicieron sacrificios y se calmó el agua, y los que se salvaron bajaron del cerro y poblaron la tierra. Así nacieron los mapuche. Aquesta gent era una gent, doncs, que els seus orígens eren 500 anys després de Crist, i aquesta gent, doncs, tenien una gran cultura, es dedicaven pràcticament a la terra, cultivaven patates, tot tipus d'hortalisses, eren uns grans artesans en plata, en bord, amb ceràmica, de fang, i es reunien, doncs, amb altres tribus similars, i després, doncs, feien les grans festes, i allà sortien els casaments. Aquests casaments, doncs, es feien per tal de que no es barregessin les sangs de la mateixa tribu i es anés millorant. I automàticament, doncs, a poc van arribar a fer, doncs, una gran tribu i una gran gent. Aquesta gent, ja dic, 100% eren agrícoles, també es dedicaven a lo que era tot lo que donava el bosc, perquè lògicament en zona de boscos, i avui dia, doncs, res, s'han quedat amb no res, i que l'única salvació que tenen en aquests moments és viure de lo poc o molt que els hi pot donar el turisme. No és massa la gent que coneix aquests indis, i que quan van a la Patagònia o se'n van a Xile per veure altres coses, per desconeixement no hi van. Però que realment és molt maco viure dos dies, compartir dos dies amb ells, vivint amb les cabanyes de fang, vivint més o menys la vida que fan ells, menjant el que ells mengen. És, jo ho he fet, i és realment estupendo, i gent molt maca, i que sembla mentida, doncs, que pobra gent l'estiguin fent malbé d'aquesta manera.
1: Esclar, hi ha un problema, jo suposo, que esclar, com els vas a visitar és molt maco, i els hi dones vida, que també és bé.
0: Sí.
1: Però els encomanem totes les nostres malalties, que són unes malalties d'això.
0: Bueno,
1: que ells, encara que estiguin protegits, estan els arreben,
0: A veure, avui dia no, avui dia ja és tanta la gent que hi va, o sigui, dintre el que cap, que, bueno, realment... Això pot passar, suposo, amb els indis que estan a dintre la Amazonia, que no han vist a ningú.
1: Sí.
0: Aquests sí, aquests reben, però de quina manera, Quan hi van totes les tribus, ai, tota la gent que va a fer malbé tots els arbres, a desforestar tots els boscos, quan troben tribus aquestes que no han vist mai un home, aquests ho agafen tot.
1: Agafen tot.
0: Des d'un constipat a una grip, el que vulguis.
1: Sí.
0: Però que, bueno...
1: Això per una banda, l'altra banda els anem a civilitzar, en certa manera, que llavors els hi prenem el que és seu i el que ha sigut seu tota la vida.
0: Sí.
1: I s'aprofiten els governs. Clar, per una part, dius, és que l'explotació, doncs, si no, llavors quedarien atreçats i que també han d'explotar una mica. El que passa és que si ho fessin amb mesures i protegit i no tallar-ho tot, sinó sí. tallant, doncs, ben planificat, els resultats serien d'altres, suposo.
0: Sí, però sempre passa el mateix. O sigui, arriba allà una empresa que normalment no és del país, que el govern li dona una concessió per aquests milions de dòlars, i això és el que vulguis.
1: Sí.
0: I els tios ho trinxen tot. Clar, quan s'ha acabat, agafen portant-te, se'n van, i ahir us quedeix.
1: Sí.
0: I es quedaran amb el problema i els altres amb les peles, que és el que tristament passa sempre en aquests costos.
1: Sí. Així hi has anat a viure allà...
0: Dos dies,
1: i llavors allà el menjar, per exemple, què et cuinen, com ho fan per cuinar, explica una mica com és aquesta vida.
0: Molt de potatge. El menjar és molt de potatge, patates, bàsic. Tot el que pot donar la terra per tot aquelles zones de barllà que hi fa fred.
1: Mengen carn o peix?
0: Normalment mengen peix i mengen carn. En el bosc troben, doncs, jabalís, i troben algun altre tipus d'animal, i després peix perquè tenen els rius allà mateix. I el peix és bo perquè, doncs, allà hi ha salmons, hi ha truixes, hi ha de tot. O sigui, el menjar és bo. Condimentat a la seva manera, però es pot menjar, és bo...
1: Fan servir algun oli, alguna mantega? O...
0: Bueno, ells el que m'acuinen amb olis vegetals.
1: Olis
0: tot
1: vegetals.
0: El que són olis vegetals. O sigui, no ha canviat massa la seva vida. O almenys representa, en aquests dos dies que vaig dir, que no havia canviat massa. Però el que passa que després, mentrestant, doncs allà, doncs, hi ha, diguéssim, un portaveu de la tribu, que et menja una mica el coco i que et diu doncs, que el que hauries de fer quan necessis el teu

0: país apoyant aquests indis, doncs apoyar-los amb els seus moviments, doncs per tal de que els hi puguin tornar part d'aquesta terra que els hi van prendre, que lògicament que és un poble, que és una civilització i que no la volen perdre. Doncs, o sigui, fan una mica de menjar de coco, que en part tenen raó.
1: Reivindiquen, sí.
0: Sí, part tenen tota la raó del món, en aquest sentit.
1: Sí, sí.
0: Però que realment, ja dic, és un poble poc conegut per la gent, no se'n fa massa, diguéssim, publicitat del tema.
1: Visites de turistes hi ha molts? Llavors,
0: bueno, tampoc permet massa, perquè, és clar, allà què hi pot haver-hi? Jo quan hi vaig anar érem 3 o 4.
1: Ah, boi.
0: No et pensis. No és allò de 200 o 300 i un hotel de lujo. No hi ha hotels.
1: Per
0: doncs,
1: això, és,
0: a les cabanyes... No, dintre el poblat, a les sí. cabanyes, en tenen unes quantes que són pels turistes... que són igual que les altres, una mica més curioses, una mica més netes.
1: Hi ha lavabo, hi ha el bat...
0: No
1: hi ha res.
0: No hi ha res.
1: No hi ha clavegram, no hi ha
0: tu
1: res.
0: Tu et rentes a fora sí. i has de fer les teves necessitats pel bosc.
1: Sí.
0: I a Vallcatrona.
1: I llavors que et trepitges alguna cosa a vegades que no has de trepitjar?
0: Bueno, depèn del posto que vagis, no ho sé, això ja. Si tothom va al mateix preu, te l'han fotuda. Sí. Entens? Però és maco per aquest sentit que et dic, o sigui, perquè és molt natural i la gent és molt oberta en aquest sentit, i et dona el que té. Entens? O sigui, et regalen un culleret que han estat doncs, 2 dies fent-lo, perquè ho fan tot manual,
1: sí.
0: en aquest sentit.
1: Els agrada els intercanvis? Vull dir,
0: sí.
1: Vosaltres porteu alguna altra cosa?
0: Digues. No. Tu o ho pagues, o a lo millor estàs portant una samarreta que li agrada i et canvio això per la samarreta. I vale, pues els hi canvies allò per la samarreta que portes.
1: Sí, sí.
0: Sí, l'intercanvi és.
1: Sí, i el diner també l'accepten.
0: Esclar, perquè és el seu mode de vida. En aquests moments no tenen una altra manera.
1: Sanitat, com estan?
0: Malament. Malament. Estan abandonats a la mà de Déu. Així de clar.
1: Sí.
0: Els governs el que voldrien és que desapareixessin.
1: A sobre.
0: Clar, bueno, perquè esclar, doncs, d'aquesta manera tots aquells terrenys en fotrien peles ràpidament.
1: Sí. Quina és l'edat de més o menys de viure?
0: Ells la tenen, aquella esperança de vida la tenen sobre els 50 en aquests moments ja. Sobre els 50 anys, 45-50 anys.
1: I de mortalitat infantils?
0: N'hi ha, perquè esclar, lògicament, quan una dona dona part, la dona part a casa seva. Amb una espècie de comadrona, que no són comadrones com aquí les coneixem. I aquí està tot, agafa... I després té una cosa típica, que quan la dona està a part, hi ha aquesta dona que l'ajuda, però el marit no hi és. El marit hi va, quan hi ha nascut la criatura, agafa la placenta, se'n va a la selva i l'enterra. A partir d'aquí, aquella criatura li donen un nom, però que és provisional. I en els 5 anys fan la cerimònia, que la fan normalment doncs, amb el cap de la tribu, amb l'avi del nen, i després li donen un nom. Però fins a 5 anys no li donen el seu nom real.
1: Ah, bé. Sí, sí. I naixements pocs, per això també.
0: No, naixements molts.
1: Molts?
0: Molts.
1: Com que no hi ha la tele allà...
0: Exacte, no hi ha tele, algú han de fer, no?
1: Sí, sí, sí. I llavors les parelles, això, encara fan intercanvi de tribus o...
0: Bueno, a veure,
1: o
0: sí.
1: O ara ha canviat això.
0: No, això segueix exactament igual. Aquesta tradició la tenen igual i, lògicament, poden tenir diverses dones. Però que, lògicament, ha de ser sempre una persona que tingui un poder, no diners, sinó un poder. Però, esclar, la dona la compren. I la compren amb 2 vaques, amb 3 béns i, no sé, amb un paller, per dir alguna cosa, no? Vol dir que si no tens més pallers i més vaques, no pots comprar més dones.
1: Només una per cap o...?
0: No, en poden tenir 4, 5 o 6 o 7.
1: A sobre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tots els indis de Sud-amèrica, tots han sigut a moltes zones.
1: Bé.
0: Tots. En general, sí. Totes les tribus ha sigut sempre un tema. Però sempre que pugui. Una mica com els àrabs.
1: Sí.
0: Per dir alguna
1: cosa. Sí.
0: Sí, la tradició musulmana diu que pots tenir tantes zones com puguis mantenir. No et diu ni un mínim ni un màxim. I això és igual. Tot...
1: Allà igual.
0: I allà igual.
1: Sí, sí, sí.
0: En aquest sentit és igual.
1: Sí, sí. I llavors de la vida només de treballar, treballen al camp...
0: Ells treballen al camp, Després...
1: Tenen maquinària? Fan tot és manual, tipus pals...
0: No, no, ara ja tenen aixalles i coses d'aquestes en ferro, però no, maquinària no tenen, no hi treballen amb maquinària. No... Lògicament tampoc són collites grans, són collites petites de supervivència per la família.
1: Aigua sí que n'hi ha molta.
0: Aigua, el que vulguis.
1: Per tant, per regar...
0: És que no han de regar res.
1: Han de regar res.
0: Està tan humit de l'humitat i del que plou que no han de regar absolutament mai, mai. A l'època seca, amb llum una mica, però molt poc, en aquest sentit, poc.
1: I les xaboles aquestes, aquestes casetes, aquestes com estan construïdes, això...
0: Amb... Estan construïdes amb adobe, amb fang, fang i palla, i després a sobre hi posen juncos. Juncos fulles de palmera.
1: I llavors hi ha l'autoritat, que és el cap.
0: És el cap, exacte.
1: Sí, sí.
0: I el cap de la tribu.
1: Hi ha un consell o...
0: I després hi ha un consell. Sí, bueno, més o menys igual com a tot arreu, però amb uns altres noms i amb menys persones. El que passa és que el cap de la tribu té molt poder, en aquest sentit. Mm. Té un poder pràcticament absolut.
1: Religió també n'hi ha?
0: Sí, religió també en tenen. El que passa és que ells creuen en el cosmos. Mm. No... Tots els indis no han cregut mai en... No creuen ni en Déu ni en cap religió d'aquest tipus així actual. Si ells creuen en el cosmos, creuen en el sol. O sigui, creuen en aquest tipus de coses.
1: En la reencarnació no? Que es creuen que s'han de desaparèixer?
0: No, això també, la reencarnació també. Sí, perquè quan moren, quan els enterren, els hi posen... d'això, com se diuen?
1: Una mortalla?
0: No. Les vasijas,
1: les gerres
0: plenes de menjar, pot ser plenes d'or també, o un part d'or si en tenen, o plata, o bé ceràmiques petites fetes per tal de que quan arriben a l'altra vida puguin tenir de tot i siguin més rics del que van ser en la vida anterior.
1: També. Els cementiris, que són de terra normal, suposo...
0: No hi ha cementiris. Els enterren doncs a 2 metres o 3 metres de profunditat i s'acaba la història.
1: Sí. És
0: més.
1: Una vegada vaig veure un reportatge a Àfrica que ho tenien com un forat gran que anaven a posar els cadàvers allà mentre anaven, que a més a més els hi posaven, baixaven els vius.
0: I si et vas fixar amb els africans, els enterren amb roba blanca.
1: Sí.
0: Vesteixen amb guants, mitjons, pantalons i camisa blanca.
1: Sí, però és que llavors jo no sé com hi podia estar aquell home allà aquells dos allà dintre posant-te'l bé. Perquè, esclar, no és dintre una caixa de fusta.
0: No. Bueno, és que conto una cosa que segons... Hi ha tradicions... Ara canviem de posto.
1: Sí, canviem de lloc, sí. Però jo dic allà, si era igual... Allà no, allà són forats o tombes...
0: Sí, però a Àfrica, concretament...
1: No surt.
0: No em surt, de sota.
1: És igual.
0: Bueno, és igual. Hi ha països, no un, sinó n'hi ha diversos de països que... Quan mor la persona, l'enterren. I al cap de 2 o 3 setmanes, quan es comença a desfer, el desenterren i se'l mengen.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí. Perquè diuen que l'intel·ligència d'aquella persona, al menjar-se-la, passa a les persones que se'l mengen.
1: Però llavors la malaltia que ha mort o el que sigui no està... Bueno, en fi, no sé.
0: No et puc dir com acaba.
1: No, jo no t'ho dic pas. No t'ho pregunto pas. No deixem-nos de tornar a anar cap a Patagònia.
0: Sí. Doncs sí. Ja et dic, o sigui, ells fan això, els enterren i aquí no, aquí s'ha acabat la història. Sí. Els deixen envoltats a les seves pertinences privades, i d'aquesta manera doncs representa que quan van a l'altra vida ja tenen alguna més de lo que tenien a l'anterior.
1: Sí. I els pares són el cap principal de la família?
0: Sempre. Sí. La jerarquia està molt, molt, molt, molt marcada en aquest sentit. O sigui, un nen, des de petit fins als 5 anys, que li posen el nom, i després quan té, em sembla que són 17, després passa una altra cerimònia, i així fins que el dia que es casa.
1: Està bé. Tenen més valor els nens que les nenes?
0: Sí. Però, de totes formes, la dona tampoc està tan mal vista o, diguem-li, tan enfonsada com pot ser Àfrica o pot ser Àsia, que la dona no val un duro. Allà la dona, sí, Allà la dona té una sèrie de pertinences que, si el marit ho vol vendre, se'n vol desprendre, ha de demanar permís primer a la dona per poder-ho vendre. Si la dona diu que no, no es ven.
1: Mm. Així tenen un cert, estan a darrere, però tenen un cert poder.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, la dona, lògicament, es cuida dels fills, es cuida de la casa, es cuida d'anar a buscar llenya, es cuida de fer menjar, es cuida de fer les ceràmiques, es cuida de recollir la terra, en part, també, però té la seva, diguéssim, independència en aquest sentit.
1: Animals domèstics, ens en crien o no? O no els hi
0: no,
1: cal?
0: No, no, no en tenen.
1: No en tenen?
0: No. Home, jo hi vaig veure que llevava algun gos que l'havien... Però no, no, perquè l'animal que necessiten per menjar el troben a la selva.
1: Sí, sí, sí.
0: El maten, sigui sí, un mono, sigui un cervo, sigui el que sigui.
1: I què organitzen les seues caceries? Per...
0: Sí, sí. Van amb fletxes encara, eh?
1: Van amb fletxes.
0: Amb fletxes setes, i cerbatanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, lògicament, ells agafaran i mataran aquell animal per poder menjar. I l'endemà mataran un altre per poder menjar.
1: Sí, sí.
0: No, no és... maten dos.
1: No, vull dir, no fan un abús.
0: No com nosaltres.
1: Exacte.
0: O sigui, ells maten estrictament el que necessiten per poder menjar.
1: Sí, llavors sempre en tenen.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, Toni, no sé si ens hem deixat alguna cosa o tenies més coses preparades.
0: No, avui, mare, n'hi ha moltes de coses, sí, que puguem anar parlant. Ja n'hi ha, tenim dies, sí, que ara tenim molts dies.
1: Sí, sí. Bueno, esperem que ja estigui la Rosa Maria aquí.
0: Esperem que es millori.
1: I que pugui, doncs, fer-te l'entrevista o parlar amb ella.
0: Val.
1: Moltes gràcies,
0: d'acord,
1: Toni.
0: D'acord, a tu.
1: Doncs, adéu,
0: bon dia.
1: Adéu. Adéu.
2: I aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda. Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1 amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
3: I bé, arriba aquest moment on la música té que ser la protagonista a partir d'aquest mateix moment. Nosaltres, que els anem oferint diferents temes, diferents cançons, sí que són estriades, doncs, una miqueta al nostre aire. I la primera que els tenim per proposar és una cançó que ens aporta l'Aitana, una cançó que segurament els hi encantarà. Temes que, doncs, emplenaran aquesta estona del confinament, una estona, encara que nosaltres des d'aquí, jo des de casa, anem a oferir-los aquests temes musicals, com aquest mateix.

I bé, amb la tranquil·litat que ens aporta aquest bon tema musical, nosaltres que sí, que volem fer una mica de reflexa del proper que els hi vam a posar tot seguit. En aquest cas, serà una versió del gran Alejandro Sanz. Aquest tema he de dir que porta per nom Los dos cogidos de la mano, un cantautor com és aquest, cantautor espanyol, i que en aquest moment ha vengut més de 25 milions de discos en tot el món i ha guanyat 24 Grammys llatins i 4 Grammys estadounidenses. També hem de dir que ha portat i ha col·laborat amb diversos artistes, tant nacionals com internacionals.

Un grup, ells són ni més ni menys que els Alesso. Una lletra i música de Sanson i que nosaltres els anem a oferir cap a tots vostès. Aquesta cançó va sortir al mercat l'any doncs, 2019 i esperem doncs, que la recordin i que l'escoltin amb molt de grat.

que fan com a referent en tema de fons, que ve a reflectir doncs música d'aquesta, d'allò més tranquil·la i romàntica. Aquí tenim aquest tema que porta per nom Algo Contigo.

movim, doncs, la gran orquestra, obrim les notes musicals i ho farem al costat d'aquesta veu de l'Álvaro Soler. Ell, hem de dir que es deia Álvaro Tautxer Soler, nascut a Barcelona l'any 1991, és cantant i compositor espanyol i alemany. Es va conèixer per el seu èxit del seu primer senzill, El mismo sol. Per nosaltres, en aquesta ocasió i en el dia d'avui, escoltarem el tema La libertad.

0: ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
1: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
2: Sen 7.1 FM. Ràdio Tordera. Wa ba blu wa bla.

0: serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Finalitzen els treballs de reparació i consolidació de la mota del riu al nucli urbà de Tordera. Els treballs s'han fet d'acord amb el nou projecte constructiu que incorpora diverses millores tècniques per reforçar la resistència de la mota i evitar que repeteixin els problemes detectats anteriorment. Bàrbara Vergés és regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis.
2: I després hi ha una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar d'una manera així més familiar. Que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
1: El tordarenc Carles Llopart destaca la bona acollida de la seva sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. La composició simbolitza el relleu generacional de la nostra dansa.
3: I el que he fet a l'amunt, a la part final, és ajuntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor del que és avui en dia.
1: USTEC manté la vaga del primer dia de curs i reclama a Educació que reemprengui les negociacions. El sindicat considera necessari impulsar decisions estructurals que garanteixin la continuïtat de les mesures que es vagin desplegant. Iolanda Segures, portaveu del sindicat.
4: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara en tinguem una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant.
1: Catalunya reforça la coordinació per prevenir els incendis forestals. L'acord estableix les bases per crear un futur conveni de cooperació que permetrà coordinar actuacions i recursos entre les diferents administracions. Una jornada on també repassem les principals notícies d'àmbit comarcal d'interès de la jornada, així com el temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls per aquest dimarts.
5: Arrenquem el mes de setembre, de moment, amb una situació que no vol canviar. Segons els mapes a mig plaç, no esperem canvis. I no només això, sinó que, a més, aquesta setmana, cap a la recta final, dijous, divendres, tornaríem a tenir temperatures realment càlides que superaran els 30 graus a bona part de la comarca. Per tant, calor intensa, calor plenament estiuenca en aquests primers dies de tardor meteorològica. Recordem que en la meteorologia les estacions de l'any es calculen per mesos sencers i, per tant, el setembre ja implica la tardor meteorològica, setembre, octubre i novembre. De moment, per tant, temperatures estiuenques els pròxims dies. Avui baixen una mica les màximes perquè tindrem més núvols cap al migdia. Núvols alts, núvols mitjans, no esperem precipitacions, malgrat aquest augment dels núvols que poden arribar cap al cel durant la tarda. Els vents bufaran fluixos, giren cap a component sud-sud-oest. Aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la. De cara a demà, 3/4 del mateix, una nova jornada marcada per la bonança i temperatures una mica més altes al migdia respecte a les d'avui.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
3: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
4: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
1: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
4: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
5: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
4: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
1: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
4: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
1: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
6: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol, després de la golejada per 5-2 al Rayo.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
3: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
8: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
3: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
8: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
1: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
4: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
1: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
4: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la

0: El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
1: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
0: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
1: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
0: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
2: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
0: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
2: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
3: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
4: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
3: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
2: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
5: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació

0: La situació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat, malgrat no posar-hi data.
1: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
3: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
2: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
4: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
2: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre s'assumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
1: El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
5: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
6: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
5: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
1: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canà, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
7: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
8: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, entre els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
7: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
10: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
9: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
1: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
11: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
12: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori, val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
11: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
13: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
1: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
13: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
1: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
13: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
1: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
14: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
15: A vegades fer moltes coses tampoc implica molta gent. Llavors hem anat allò a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
14: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
1: Hi ha encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pet Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts chefs estan convidats: Moja Quach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
16: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
17: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
9: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
18: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
19: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
18: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamin i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
20: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
21: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
20: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
22: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
20: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
18: I encara una punt de bàsquet, perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justin Minyaya. L'alè de 27 anys, que signa contracte fins al juny del 2028, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És, Marta, l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no, ja esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no, no?
7: És que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia. Hola, a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
7: Bueno. No.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
10: Hola.
0: Com estàs?
8: Bon dia, Sara.
10: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
0: eh?
10: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
10: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
10: Primera pregunta.
9: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
9: Jo estic enamorat.
10: El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
9: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
10: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
10: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
4: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
9: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
9: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: per amor. A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
8: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
1: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
4: Sí.
1: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
1: Sí, bueno.
4: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
4: Parlar amb els amics, sí, per saber Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics de em declaro, no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, parles? Perquè ja li has dit que l'estimes d'aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
4: sí, sí.
9: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
9: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs, en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
9: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà arribes t'enamores.
9: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
9: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte veu una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
4: Oh, la persona.
9: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
9: No, que la quiero muchísimo.
4: Oh!
9: Sí.
4: Oh!
1: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
9: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
9: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
1: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
1: Perquè és que jo dic, tipo, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo, no?
1: Exacte, perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
9: sí.
1: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
0: Ai,
4: jo.
0: Això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
4: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: I ja ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
1: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament, sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
4: coses.
0: No vas necessitar distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar, enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
9: Sí. I tant,
0: em veieu?
9: Sí,
10: però
0: tant,
10: tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipo, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
10: literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin aquest...
10: No, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipo, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
4: Que bonic.
10: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha...
4: A veure, Sara, què
10: dius? Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
10: Tipo, la galta, el front, saps?
0: I, Aaron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
10: Canvia molt la cosa, eh?
1: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
9: Clar.
1: I de fet l'abraço, o sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
1: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
9: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
1: També, sí, també.
4: Sí. I perquè s'avorreixen.
1: I perquè s'avorreixen.
4: Bueno, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
1: Sí, sí,
0: però... Em vegeu els que tenen parella actualment?
4: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa. Sí. Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
1: Perfecte.
0: Sí. Endavant.
11: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
11: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
15: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
4: Sí.
0: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
4: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agrada mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot,
4: que
0: no?
9: No tenen en compte les variables.
0: Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
9: Sempre posen el noi que és super fort i que tothom et coneix a l'institut. Guapo.
1: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alts?
0: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
1: Exacte, sisplau.
9: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
9: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt, molt estranyes.
10: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria, per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
10: Divers,
1: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
1: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
1: Sí, però és que... Sí. O sigui,
10: ocupio per un poema, vale?
1: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
10: És l'èxit.
0: Clar, aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
10: O que es gràcies.
0: Per què, com són?
10: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
9: Mm-hmm.
10: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual el que t'agrada.
9: És la persona.
10: És la persona, és clar. Simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
1: exacte.
10: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
9: No.
0: Felipe,
9: no.
0: Què vols opinar sobre això?
9: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres?
9: A nivell de lletres, musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
9: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara, que abans no era?
9: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
10: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
9: Exacte.
10: Què collons és això?
0: Mm-hmm. Clar.
10: Què és això?
4: No, és una nada d'olla molt heavy.
9: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. Sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamoradís, i doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra, i clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis,
0: clar.
9: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
10: Depèn, hi ha primers cops de tot.
9: Exacte, hi ha tot.
10: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
9: No, però
10: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
9: Jo tinc una opinió.
10: Tots són primers cops, digues, Felipe.
9: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: Exacte, i tant.
10: Sexe.
9: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
9: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
1: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
10: El plaer
1: llavors,
10: de l'home.
1: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
18: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
11: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
18: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
15: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
6: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
19: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
6: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
18: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
19: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
6: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares,
0: tu a qui vas?
9: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Uh-huh. No sé.
1: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt obert.
1: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
10: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells.
1: Exacte,
10: per parlar-ho.
1: Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
4: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
1: Tu estàs enamorat, compte.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
9: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tots els recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
9: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
9: Clar.
4: No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
1: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
1: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar, ni has de, perdona, que, pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de, pues, sí.
0: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no, saber acceptar el no també forma part d'aquest aspecte.
1: I deixar anar.
0: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
10: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I cada... i m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic,
4: que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè tot, forma part d'aquest respecte que vols.
10: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
1: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé. Aquesta falta de llibertat a tu,
1: exacte.
0: Júlia?
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui soc i això. Sí.
0: Felipe?
9: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Això,
9: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
10: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
4: La ideologia és molt important.
10: La ideologia política.
0: El que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
9: Felipe,
0: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha sobretot és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
4: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
9: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
9: Bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
1: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
9: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa, a veure.
4: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
10: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure.
10: No havíem fet un ull.
0: Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
9: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
4: Està bueno el xisme.
10: Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
9: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
9: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%,
9: ets...
4: m'encanta,
9: clar,
4: això.
9: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
9: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què?
10: Yeah. Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
4: 100%.
0: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant.
9: Sí, 100%,
4: és això.
9: Sin miedo.
4: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic ni l'orientació sexual.
20: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
21: Notícies en xarxa.
22: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres una setmana per l'inici del nou curs amb una convocatòria de vaga inclosa. L'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
23: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
22: El govern, per cert, ha nomenat avui a Marta Clari com a nova secretària general d'Educació en substitució de Teresa Sambolas, destituïda ahir, recordem-ho, després de les errades comeses a les proves PISA. I el govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
24: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
22: I avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, a la AP2, a la C33 i a la C32 al Maresme. La mesura ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, amb excepció de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment en camions. La causa és l'increment de vehicles a uns 150.000 en puntes de dia en alguns punts. Una de les solucions a sobre la taula ara és la dels peatges variables. I el govern català destinarà més de 8.600.000 euros al desenvolupament del projecte de la nova comissaria virtual dels Mossos, una partida que ha de servir a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació pel disseny, el desenvolupament i la posada en marxa. Ha de permetre en una primera fase fer tràmits de forma telemàtica com denúncies de furts, ciberestafes, pèrdua d'objectes o autorització de sortida de menors a l'estranger. I els esports, nom propi, Gabriel Jesús, ja és nou jugador del Barça. El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el contracte amb l'equip de Flick, que ja és líder de primera després de golejar ahir el Rayo.
25: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. Els dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a les 7 de la tarda en reemissió. Rockmasters, els mestres del rock al teu dial.
26: Bona nit a tothom. Comença aquí Rockmasters.

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Minnie Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanaz, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanaz de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanaz va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple. I sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy, noi molt dolent, també del mateix LP, una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, i el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973, una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personatge, amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema This Flight Tonight

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazareth versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazareth aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazareth, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estar pur, sense sobitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closinoff for Rock and Roll, l'any 1976, una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de la urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Closinoff for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

0: Razamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem en un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982, Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters.
1: Dream On.

Radio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Més de 300 milions d'euros és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carlos Cuerpos, el ministre d'Economia.
3: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, excepte a l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern és la dels peatges variables. Escoltem Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit.
4: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. Més xifres. El port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales d'un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada turística. Aquest mes d'agost, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en mesos de més afluència turística. El port rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I el govern ha anunciat la concessió de medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen al cuiner Ferran Adrià i a la directora del sincrotró, Alba Caterina Viscari. I 6 restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats a la Causa, amb la campanya Coneix Gastronomia i Solidaritat a favor d'Oncolliga Girona.
5: Get on down to the funky disco sound. Five, four, three, two, one.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split, anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placid Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplirpé. Juré només posava la cara i l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors, una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Boyas Boyas de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Heart i una mirada hierètica.

estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80 amb Desires, Voyage, Voyage. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Brian Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ho ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona. Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens trobem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens vàrem veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i, lògicament, no vàrem poder parlar gaire.

I de la música de Jan Mas anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc de EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de disc-jockey o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: Début de soirée, noir de folie. És, sens dubte, la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. En el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: C'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là dans un placard tes idées noires, les notes.
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sleep varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs del tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stephanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. La decisió li va sortir rodona a la princesa, ja que va vendre més de 2 milions de còpies a tot el món.

0: I de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnesia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en la seva edició 658, el duel entre França i Bèlgica.

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp en el que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

una formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació Fiki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Eurovision. Varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

I si fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica, no podíem mancar els Technotronic. Palm of the Jam, un tema editat el 1989. Tenca la dècada per tot o alt amb aquest gran èxit mundial produït pel belga Phil Wild i el raper productor Thomas Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

0: I acabem una nova edició de Hot Dance 80 en la temporada d'estiu. I ho fem amb les divas del dancing.
1: Hola, sóc en Lluís. Avui és dilluns 31 d'agost de 2026. A Tordera tenim una temperatura de 28 graus, amb un dia clar i tranquil. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars, després explicarem les notícies en calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primera notícia. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Segona, la manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i també a Tordera. Tercera notícia. El Teatre Claver presenta la programació estable de tardor. I quarta notícia, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. Anem a desenvolupar les... A continuació, ampliem tot plegat. Alcohòlics Anònims amplia la seva xarxa de grups de suport al Maresme i la Selva, amb punts de trobada a Blanes, Pineda, Arenys i Mataró. Les reunions són espais segurs, basats en el respecte, l'anonimat i compartir experiències. Us expliquem també que el curs escolar comença amb protestes i vaga del col·lectiu docent. Reclamen més personal per reforçar l'escola. Els docents, els mestres, demanen multiplicar el nombre de psicòlegs, integradors socials i personal de suport. D'altra banda, el Teatre Claver presenta la seva programació estable que inclou teatre, música, titelles i espectacles familiars. La temporada comença el 25 de setembre i ho farà amb un tordarenc, l'Edu Vico. I per últim, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros pel curs vinent. La novetat és que el val és digital. Arriba per correu electrònic i cal activar-lo abans d'utilitzar.

0: I abans d'acabar, recordem els titulars de la jornada. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar. El Teatre Claver presenta la programació de teatre per aquesta tardor. I les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que es situa en 60 euros. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més informació del nostre poble.
1: Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Finalitzen els treballs de reparació i consolidació de la mota del riu al nucli urbà de Tordera. Els treballs s'han fet d'acord amb el nou projecte constructiu que incorpora diverses millores tècniques per reforçar la resistència de la mota i evitar que repeteixin els problemes detectats anteriorment. Bàrbara Vergés, regidora d'Urbanisme, Obres i Serveis.
2: I es farà una vorada que anirà de punta a punta per recollir les aigües i canalitzar-les cap al riu directament i que no passi entre la rocalla, per explicar d'una manera així més familiar. Que això farà que duri més aquest talús a les properes riuades que tinguem.
1: El tordarenc Carles Llopart destaca la bona acollida de la seva sardana del 50è aniversari de la nostra dansa. La composició simbolitza el relleu generacional de la nostra dansa.
3: I el que he fet a l'amunt, a la part final, és juntar les dues coses de manera que conviuen la melodia de la tenora, que és la melodia de com va començar tot plegat, i la melodia de fresca dels tiples, que és la joventut, les coses noves i la frescor del que és avui en dia.
1: USTEC manté la vaga del primer dia de curs i reclama a Educació que reemprengui les negociacions. El sindicat considera necessari impulsar decisions estructurals que garanteixin la continuïtat de les mesures que es vagin desplegant. Iolanda Segures, portaveu del sindicat.
4: La vaga del dia 8 és molt difícil que ara en tinguem una proposta que faci que tirem enrere aquesta vaga. Però sí que tenim tot un curs per endavant.
1: Catalunya reforça la coordinació per prevenir els incendis forestals. L'acord estableix les bases per crear un futur conveni de cooperació que permetrà coordinar actuacions i recursos entre les diferents administracions. Una jornada on també repassem les principals notícies d'àmbit comarcal d'interès de la jornada, així com el temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls per aquest dimarts.
5: Arrenquem el mes de setembre, de moment, amb una situació que no vol canviar. Segons els mapes a mig plaç, no esperem canvis. I no només això, sinó que, a més, aquesta setmana, cap a la recta final, dijous, divendres, tornaríem a tenir temperatures realment càlides, que superaran els 30 graus a bona part de la comarca. Per tant, calor intensa, calor plenament estiuenca en aquests primers dies de tardor meteorològica. Recordem que en la meteorologia les estacions de l'any es calculen per mesos sencers i, per tant, el setembre ja implica la tardor meteorològica, setembre, octubre i novembre. De moment, per tant, temperatures estiuenques els pròxims dies. Avui baixen una mica les màximes perquè tindrem més núvols cap al migdia. Núvols alts, núvols mitjans, no esperem precipitacions, malgrat aquest augment dels núvols que poden arribar cap al cel durant la tarda. Els vents bufaran fluixos, giren cap a component sud-sud-oest. Aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la. De cara a demà, tres quarts del mateix, una nova jornada marcada per la bonança i temperatures una mica més altes al migdia respecte a les d'avui.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
7: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
6: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava. I bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar doncs, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, com, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, en aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dues empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
8: Quatre gotes.
9: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
10: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
9: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar?

0: cerealistes, l'Ariadna Codines i el Joan Saumell.
1: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
2: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, sinó potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
4: Bon dia.
0: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
4: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
0: En aquests canals de distribució, on

0: tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
1: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
0: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
1: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
0: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
1: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu, i que ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules, i per tant això evitaria també pèrdues d'aigua.
0: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
1: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes, perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
0: Helena Camats, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, el Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
2: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capilaritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs tenen, no?
0: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
2: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més, i a l'estiu doncs sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
0: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
2: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de reg per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
0: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
3: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però diguéssim en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació, en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters, i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques d'alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
0: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
4: Hola, què tal?
0: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
4: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible, i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
0: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua, i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua?
4: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
0: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
4: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl. Li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
0: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
4: Sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu quan estan seques, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
0: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
4: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència pel meu cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
0: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
4: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
0: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
4: Sí, jo n'estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur, segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
0: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies.
5: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
0: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
6: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de reg establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
0: Clar, quan parleu de solucions ràpides ens referim a introduir el regadiu?
6: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec... que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir... intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat. I que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
0: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
6: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, a llaurar o no llaurar, i a llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, per exemple la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, l'embapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes. Doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no?, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no?, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no? Pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sòl i com es va secant el sòl.
0: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible a emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
6: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, ¿vale?, que és a la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua, ¿vale? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada 2x3 per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta a la nostra zona amb tan poca aigua pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
0: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
6: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
0: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
7: Quatre gotes.
0: La Míriam ens parla bé del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per els cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
5: Quatre Gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Muchas gracias.
1: Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern. Una d'elles, si més no, és dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
3: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
2: Una setmana després del fort temporal de pedraigua i vent a Tarragona, la ciutat es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i altres que s'han anat reparant. Ara la tasca feixuga passa per reclamar els anys a les companyies d'assegurances. Els bombers van arribar a fer 200 serveis en espera. Ho explica Gerard Domènech, tècnic especialista d'operador de control dels bombers.
4: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
2: I dos menors estan sota custòdia policial en relació amb l'apunyalament mortal a Manresa d'un home de 45 anys aquesta matinada. La víctima era veí de Castellnou de Bages i una persona molt coneguda. Els dos menors tenen 15 i 16 anys. El municipi ha decretat el dol oficial.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia.
2: Olé, olé. A veure, cantar-te guapo.
1: Ah!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. Vol dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes amb l'arribada de 70.000 migrants a la ciutat. De més d'aquests 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
2: De fet, Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Parlem del port de Palamós, que comença avui la part més intensa de la campanya dels creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales d'un total de 11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en els mesos de més afluència i concentrar-la en períodes de temporada mitja o baixa. El port rep 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un cotxe a 180 km per hora i una moto a 201 durant un dispositiu especial de trànsit establert a les Terres de l'Ebre a motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els fets van passar a la carretera N420, dins el terme municipal de Batea, un espai, concretament, on la velocitat està limitada a 90 km per hora. I el 2026 està l'estiu més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus centígrads, clarament per sobre del rècord anterior, el de l'estiu del 2003. La calor excepcional no s'ha limitat al conjunt de l'estació. L'agost també ha entrat al podi dels mesos més càlids de la sèrie a Barcelona, estem parlant, i ha culminat un estiu que quedarà marcat per unes temperatures extraordinàries. Ha estat, a més, l'agost el segon més càlid de tota la sèrie a l'Observatori des de 1914.
0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
4: Bon vespre, estem a la 107.1 de la FM, a Ràdio Tordera, i també a radiotordera.cat. Soc Toni López, efectivament, i comencem el Cant de la Sirena amb els pescadors de l'Escala, Estrelles i Rom Cremat.

aquesta primera part nosaltres tenim preparats els pescadors de l'Escala d'Havaneres i en la segona part tindrem els Pirates, un musical de Goll de Gom que no heu de confondre amb Maricel. Seguim amb els pescadors de l'Escala i el tema Mar d'Estrelles. Aviam, sí.

Déu-n'hi-do. I nosaltres que ara ja marxem del món de l'Havanera amb aquesta primera part del Cant de la Sirena. Sabeu que el programa s'estructura en tres parts i els pescadors de l'Escala ens porten Vestida de nit.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis. Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: I en aquesta segona part del programa, com a convidats de Goll de Gom amb el seu musical Els Pirates. Comencem amb l'obertura, que es titula Omple el got d'aquest pirata.

Sou a la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, o també ens podeu seguir des del web radiotordera.cat. Som aquí a Ràdio Tordera, al Cant de la Sirena, fent habaneres i també musical dels Pirates. Escoltarem el tema El Frederic li agradava tant.

Escoltarem ara el tema del musical Les Pirates, que porta el títol És molt millor lluitar i morir.

Natasha. Jo sé que en Tronc és el meu cul. El mar és meu fins a Istanbul.

0: sorpreses tenen la sort que de mi s'emporten un bon record.
1: Sí.
0: Jo n'he matat potser alguns milers, però els reis autèntics n'han mort molts més. Si mirem qui enfonsa més vaixells, segur que encara guanyaven ells.

0: quin cos.
1: Quins ulls i nas.
2: Quin tors.
3: I quines natges.
4: Nosaltres que ja us direm adeu i ho fem amb Homes d'ofici desgraciat, que és el títol del tema del final del primer acte. El meu nom és Toni López i estem molt contents d'estar aquí al Cant de la Sirena, a la 107.1 de la FM, l'emissora que t'escolta. Marxem amb Homes d'ofici desgraciat. A reveure.
5: Homes d'ofici desgraciat, sisplau, deixeu-me que tinc dret.

les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Escoltem la ministra portaveu Elma Saiz.
3: De lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales tanto de Israel como Rusia amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y por ende incluso la sociedad española.
2: Avui el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Per cert, que Alemanya ha assenyalat també Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors alemany ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró d'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou amb la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Com a represàlia, l'executiu alemany ha anunciat el tancament de l'últim consulat de Rússia que quedava a la ciutat de Bonn i també noves sancions imposades des de la Unió Europea. I Societat Civil Catalana ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes demanant comprovar l'origen de 5 milions d'euros que l'entitat vincula a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre abans de pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. Entre les persones incloses en el procediment hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. 9.004 estudiants s'han matriculat de la prova d'accés a la Universitat de l'ESPAU en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc demà, dimecres, dijous i divendres. Els alumnes inscrits es distribueixen en 22 tribunals. La xifra de matriculats suposa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat. I el Mercat de Nit torna dissabte dia 12 de setembre a Tarragona amb la seva setena edició. Com a novetat, tres xefs convidats, Moa Quac, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes diferents per fer tastos gastronòmics.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor,

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se als peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.
1: Doncs bé, estem dintre de l'espai Mama, com cada dijous, en la recta final d'aquest magazín. I bé, ja saben que és un espai de la Comissió d'Alletament del Cap Tordera, en col·laboració també en aquest programa. I bé, en aquesta setmana tenim una persona que forma part d'aquesta comissió, que és l'infermera de pediatria, l'Anna Pol. Hola, Anna, bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs bé, a punt estem de... hi ha vegades que s'expliquen certes notícies en les que, doncs, hi ha vegades val la pena aclarir-ho i donar la vostra visió, doncs, tu com a infermera i també persona responsable d'aquesta tasca que esteu fent al Cap Tordera. Expliquem una mica la notícia, si t'assembla, Anna, no?
2: Sí, potser en la situació actual en què sabem que hi ha moltes famílies pateixen realment pobresa a casa nostra i dificultats econòmiques, sabem que sorgeixen notícies sobre la desnutrició infantil, també notícies publicades en diferents mitjans que inclouen recomanacions de donar llet, de llet artificial en els bancs d'aliments perquè les mares desnutrides per falta de recursos no poden amamentar. Jo el que volia una miqueta aportar avui un comunicat del Comitè de Lactància Materna de l'Associació Espanyola de Pediatria. Aquest comitè ha treballat i està treballant a casa nostra moltíssim, donant evidència científica, desmitificant coses que són creences i que no són reals. Llavors, davant d'aquestes notícies de que les mares malnutrides no poden alimentar, han fet un comunicat que, si us sembla, us explicaria.
1: Molt bé, doncs endavant, Anna.
2: Això, penseu que està tret el 14 de març, vull dir que fa molt poquet. Davant de les notícies publicades als mitjans de comunicació, aquesta comissió diu: volem cridar l'atenció davant del fet que hi ha mares malnutrides per falta de recursos que no poden amamentar i que per això se'ls recomana donar llet artificial. Doncs bé, davant d'aquesta situació, el Comitè de Lactància Materna de l'Associació Espanyola de Pediatria explica. Diu, mireu, numerosos estudis científics avalen la capacitat de la llet materna per cobrir les necessitats nutricionals del nen, fins i tot en situacions especials de la mare. Sobretot també en situacions de vulnerabilitat, en situacions que la mare tingui desnutrició. En aquests casos, la llet materna és el millor seguro de vida pel lactant. Perquè penseu que si la mare està en desnutrició, vol dir que els recursos que tindrà aquesta mare per comprar llet adaptada, per tenir aigua potable, tampoc seran els millors. A casa nostra potser direu, aigua sí que en tenim, però després seguirem comprant la llet. I a vegades també hem dit que la llet materna prevé de més infeccions, de més malalties. Per tant, en situació de vulnerabilitat, és un seguro de vida, ens aporta encara més benefici. El comitè segueix dient, per desgràcia, està molt estesa la idea falsa de que l'alimentació inadequada pot comprometre la capacitat de les dones de lletar. L'estat nutricional de la mare fixeu-vos, no modifica significativament la composició de la llet. Les variacions de la dieta, aquí també podrem parlar un altre dia, si voleu, del que menja la mare, poden modificar una miqueta alguns micronutrients, algunes vitamines, poden modificar-la una mica i poden modificar una mica els tipus de greixos, aquests omega-3, i això podríem modificar una mica. Però fins i tot així, la quantitat i la qualitat de la llet serà molt superior a una llet adaptada, perquè tindrà, seguirà tenint, per exemple, els anticossos, les defenses que té la llet. Això no ho tindrà mai una llet adaptada.
1: Que principalment per la salut, per la seva, esclar, per agafar més infeccions.
2: Exacte. Per part de la mare, el seu cos prioritza les necessitats del bebè i, per tant, seguirà fent llet i llet bona, on tindrà ferro, tindrà zinc, tindrà calç, i tot això ho tindrà la llet, encara que estigui desnutrida. Això hi ha estudis fets, no a casa nostra, que també penseu que la malnutrició que està a casa nostra no és tan severa
1: com altres,
2: com altres països.
1: Ciutat.
2: I això s'ha estudiat en països on les mares realment tenen desnutricions molt severes. Per tant, hem de seguir dient que els nens alimentats amb llet materna estan protegits enfront moltes malalties infeccioses, cosa que és especialment important en les poblacions desafavorides social i econòmicament. En casos, en països de fam, en casos, ara no parlo de casa nostra, la OMS, l'Organització Mundial de la Salut, segueix recomanant promocionar i apoyar la lactància. Per tant, el que s'ha de fer és donar menjar a les mares, mantenir les mares en bona salut, i aquí la mare podrà mantenir el bebè. Més que donar llets infantils, que a més després el que farem és que retirem la poca lactància que estés fent aquella dona, i encara costarà més renovar.
1: De les maneres, està veient en països, doncs, africans, que sempre veus encara tot així la dona que està donant d'amamentar els seus fills, i aquelles dones sí que realment deuen estar en un procés de bastanta mala nutrició.
2: Exacte. Per tant, en situacions de pobresa també hem segueix dient el comitè de lactància que s'han d'evitar donacions també, sobretot, no sol·licitades. Quan, per exemple, famílies van a organitzacions, associacions d'ajuda que, amb tota la bona intenció del món, donen llet adaptada. I potser sense preguntar-se si aquella mare està lactant. Quan donem una llet de fórmula amb una mare que està lactant, primer, li estem donant un missatge que la millor llet és la de fórmula. No, senyor, la seva. Hem de, sobretot, enorgullir aquella dona que, malgrat tot, estigui lletant els seus fills. S'ha d'apoyar i enfortir la dona que mama. S'ha de donar menjar perquè ell estigui bé. Les donacions no sol·licitades el que fan també és que després, quan s'acaba la donació, si també aquella dona, perquè ha rebut molta llet, ha deixat de donar el pit, després no podrà continuar. Per tant, el gasto econòmic que significa la llet de pols, després també és una càrrega per a aquesta família. Per tant, en base a tot això, el comitè de lactància diu, quan

0: No s'hauria de donar, segueix dient, llets infantils gratuïtament, sense necessitat, només si existeix realment una indicació mèdica. A veure, sempre sabem que hi poden haver casos d'una mare que realment no pot alletar, que tenim una situació que s'ho requereix. Llavors hi haurà una prescripció, però si no, gratuïtament no. Perquè aquesta ajuda, posen entre cometes, pot ser que faci acabar amb l'alletament matern. Uh-huh. I per tant seria la, entre cometes, també maldita ajuda. Eh? Perquè incrementaria el risc de salut d'aquests bebès. D'acord? Per tant, bueno, el Comitè de Lactància volia aportar aquesta evidència de dir les mares, ni que estiguin desnutrides, poden alimentar les seves criatures. El que hem de fer és donar suport i ajudar a les mares.
1: I sembla mentida, vull dir que amb aquest escrit, doncs sí que deixa ben palès que per al nadó és indispensable que segueixi donant-se doncs, de mamà, eh?
0: Sí, potser algú a vegades quan ens sent diu, home, això sou molt exagerats. Mireu, no voldria semblar exagerada, perquè no s'està parlant, aquí en algun moment hem dit, de l'Àfrica, no, estem parlant de casa nostra, que millora la salut, i nosaltres ho veiem, hi ha estudis, com diu el comitè aquí, no us els puc explicar, al final d'aquest escrit, hi ha tot d'articles científics que han estudiat com la llet materna protegeix els nadons de moltes malalties infeccioses, tan senzilles com les otitis, les bronquitis, com altres malalties que afecten, que també suposaran una despesa per aquesta família, també suposaran un risc per la salut del bebè, o com malalties molt més greus a llarg termini.
1: És que sembla mentida que sigui tan i tan important la llet de la mare.
0: Sí, un tresor.
1: Un tresor. Anna, hi ha alguns productes, amb el poc temps que tenim, potser no tenim prou temps ara, que són indispensables per una dona com estigui donant de mamantar el seu fill, de productes per menjar, que vosaltres doncs els aconsellaríeu, o els ho podríem aconsellar?
0: Clar, evidentment, l'alimentació d'una dona lactant, recomanada, evidentment, en millors condicions, millor llet també, és el que dèiem abans, petites, qualitativament petites modificacions hi poden haver, la dona lactant hauria de fer una alimentació equilibrada. A casa nostra, una alimentació mediterrània que mengi de tot, fruita, verdura, pa, pasta, arròs, una alimentació en què no hi hagin gaires greixos saturats, que són les magdalenes, la bolleria, tots els extres que diem. Una alimentació saludable. No ha de menjar més, ha de menjar pel que necessita el seu cos, no ha de fer un esforç per menjar més. Amb el que necessita el seu cos en té prou per fabricar la llet. Tampoc ha de beure més, ha de beure per la set que té, i té suficients aports per poder fabricar la llet que està fabricant cada dia.
1: És a dir, no és un extra, sinó simplement doncs, seguir el que el cos demana, normal, una cosa normal.
0: Exacte.
1: Eh?
0: També potser, parlant d'alimentació, hi ha molta gent que es pregunta si hi ha aliments prohibits. Aliments com a tal prohibits no n'hi ha cap, el que passa que el menjar canvia una mica el gust a vegades de la llet, i abans es prohibien aliments com pot ser l'all, la carxofa, l'espàrrec. Potser aquests aliments donen un gust una miqueta més fort. Si el nadó segueix mamant bé, no hi ha problema.
1: Inclús es comentava que si perdies masses verdures, després el nen potser si anava una mica lleuger doncs de cagues, era per motiu d'aquest.
0: No influeix, eh? Si el nen segueix mamant bé, no hi ha problema. Més aviat s'acostuma a la varietat de gustos, que és un altre de les avantatges de la lactància, que quan introduïm els aliments ja s'han acostumat a diferents gustos. Clar. A través de la llet materna, perquè cada dia té un gust diferent.
1: Està molt bé. Molt bé, Anna, doncs t'hem deixat doncs ben explicat aquest article de l'OMS, que en aquest cas tu ens l'has ben desglosat, i bé, doncs sí que anem veient que pràcticament les mares desnutrides poden continuar donant de mà, però sí que el suport alimentari que possiblement cap a elles. Anna, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Ens tornem a trobar un altre dia. Adéu,
0: moltes
1: bon
0: gràcies,
1: dia.
0: Bon dia.

0: Bé, doncs, després de saber el que fan de menú, un menú de bacallà, hem parlat de cuina, continuarem parlant de cuina, però de la cuina mediterrània, amb arrels i amb la històrica de la cuina mediterrània, però ho farem amb un altre convidat. Aquesta vegada el que ens acompanya és en Josep Vinyoles. Bon dia, Josep. Acosta't al micro.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. Per tant, un espai més de Ràdio Tordera dels matins dels matins de la ràdio. Bé, tu mateix, què ens expliques?
1: Sí, els que ens han escoltat, si han seguit, diríem, aquest programa, doncs veuran que hem anat donant salts, perquè primer vam parlar de les patates, però després vam tirar més enrere, i vam parlar de la cuina dels grecs, i vam parlar de la cuina dels romans, i vam parlar de les festes dels romans, i ja donava per molt més, però com que, doncs, diríem, les jornades que hi ha assignades, doncs, les que hi ha, doncs hem d'anar agilitzant. I ara passarem, doncs, a la cuina de casa nostra, a la cuina de Catalunya. Bé, a la cuina de Catalunya, no sé si ho va dir la Rosa Maria, que avui parlaríem de la cuina íbera, però tirarem una mica més enrere.
0: Més enrere?
1: Sí.
0: Que ja menjaven?
1: Ja menjaven. Ja menjaven.
0: Doncs a veure què menjaven.
1: Que passa que més enrere, pues, no cuinaven, no? Però menjaven. Quan van arribar els íberos per aquí, doncs deu ser uns 1000 anys abans de Jesucrist, que no se sap, encara es discuteix d'on van venir i tot això, però en fi, que devien venir d'Europa i van venir amb diferents onades, oi? Llavors, quan van venir els íbers, aquí hi van trobar gent. I aquesta gent que hi van trobar, doncs encara, pues, vivien en coves, i en, bueno, amb alguns sectors encara vivien en coves, i estaven en un estat bastant atrasat. Però encara, si anem més enrere, doncs les últimes excavacions que s'han fet, diríem, de coves de Serinyà i d'aquests puestos, doncs cada vegada els mètodes d'anàlisi han permès saber millor aquells sediments que hi ha a la cova, oi? Que primer, pues, van veure ossos i espines de peix, i després, a poc a poc, doncs s'ha anat afinant més el mètode d'anàlisi, i s'han trobat, pues, restes de menjar. I després també, amb els anàlisis dels ossos, també dels ossos que han trobat de persones, també es pot saber més o menys de què menjaven. De tota manera, d'aquests datos de la prehistòria, de la protohistòria, no es tenen gaires coneixements, perquè aquesta gent, doncs, no van deixar res escrit, ni siquiera a la pedra, doncs, diríem, van escriure alguna cosa que ens pogués portar, doncs, a conèixer avui dia, com vivien aquesta gent. Sí que se sap que, per exemple, pues, fa 11.400 anys, en època del Mesolític, una època més tardana, ja menjaven peix. Ja s'ha trobat, doncs, alguna espinya de peix, oi? També s'han trobat vèrtebres de truita, l'abric romaní, a Capellades, Barcelona, el cingle vermell, ho tinc anotat aquí, el roc de migdia, a Vilanova de Sau, a Barcelona, i es van trobar inclús vèrtebres de barbs, d'anguiles i de truita. També s'ha trobat salmó ibèric, no? Que és un peix que avui és impensable que sigui per aquí,
0: sí.
1: Però es calcula que en aquell temps el mar Mediterrà, doncs, era més fred, i menys salat que ara. De tota manera, aquesta gent, encara que estiguin a la costa, doncs pescaven poc en el mar i pescaven més aviat, doncs, diríem, en els rius que hi havia.
0: Sí, sí.
1: De tota manera, la pesca tenia un caràcter secundari, eh? O sigui que s'han trobat les restes, perquè d'altres coses no han arribat fins avui dia, però tenien un caràcter secundari. Bé, tornant a la cova aquesta de l'Aragó, també ens dona un dato molt important. Els nostres antepassats...
0: Perdó, com dius, la cova d'Aragó, esclar, per menjar peix, tenia que ser de riu.
1: Sí.
0: Perquè per anar a pescar mar, que era molt lluny, no?
1: No, es troba poca cosa. De mar que es troba...
0: poca cosa, bueno, perquè aquí, és que... Sí. Pescar, menjar peix de mar que a l'Aragó...
1: Sí, no. De mar que es troben cargols de mar, que en alguns puestos, oi? I es troben...
0: Però no són... Aquests cargols de mar no són pas fòssils que es troben a vegades...
1: No.
0: No es poden confondre.
1: O sigui, en aquestes coves, oi? Si deixaven, doncs, diríem, les deixalles, que no els hi passaven a recollir les deixalles...
0: No, allà no.
1: Llavors, ho deixaven per allà, en el fons, en un racó, no? I llavors, allà, doncs, hi ha cargols terrestres, cargols de mar, oi? Hi ha espines de peix, hi ha ossos, no?
0: Sí.
1: Llavors, d'aquests ossos, resulta que s'hi troben ossos humans, eh? O sigui... O no que haguessin enterrat un tio allà, no. És que s'havien menjat el tio.
0: Caram.
1: O sigui, que el canibalisme en aquesta època existia. Existia i devia formar part de la dieta. És possible, doncs, que no fossin elements de la seva família, sinó que quan anaven de caça, si trobaven algú por ahí distret,
0: doncs, el carregaven.
1: Vinga, garrotat i cap a casa. Aquesta circumstància, doncs, també es troba en aquesta època al Pròxim Orient, a Anglaterra. Sí. Diu, perquè s'observen trencadures intencionades d'ossos llargs,
0: yeah,
1: a fi de treure'ls la mèdula, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Es feien com el trencalòs, un ocell que es menja la mèdula dels ossos. Sí. Diu, i bé recentment, aquesta pràctica de canibalisme també s'ha pogut documentar en fases culturals de molt més cap aquí, de fa 6.000 i 4.000 anys, o sigui... no fa pas tant que encara es menjaven uns amb altres, eh?
0: Ja.
1: Aquí a Catalunya. I aquí...
0: Ara, si poguessin, també ho farien.
1: També ho farien, sí. Llavors, durant el Neolític, l'era del... perquè abans hem parlat del Mesolític, i ara ja és en ple Neolític, doncs a Europa, a la cova d'Agris, a la Xarem Francesa, hi ha dos coves del departament del Var. D'això es van trobar també ossos menjats, eh? Ossos raspats i trencats. I...
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Bé, llavors, ja més cap aquí, diu, un percentatge elevat de la dieta estava integrat per vegetals i fruites, que han deixat vestigis, no sonen allà on vivien ells, han deixat vestigis, i aquests últims anys els anàlisis de bioquímics dels ossos humans, o sigui, la relació de les quantitats d'estroncio i calci que es troben a l'os, doncs ens donen una idea del que menjaven. En els jaciments de Roc Migdia, que data de fa uns 11.000 anys, està classificat com epipaleolític aquest temps, a més de les espècies animals i habituals i abundants, com els caracols de mar, o terrestres, s'han trobat pinyons, avellanes, nous, aglans, això carbonitzats en allà, diu, encara que també aprofitaven uns altres fruits, com peres, un tipus de pera silvestre, la fruita de les romegueres, les sarsamores, maduixes, que també hi havia, frambueses, la fruita del faig, prunes, castanyes i olives. Aquestes olives, indubtablement, en aquesta època, pues, és oliva silvestre, una oliva borda, doncs, diríem, oliva que van portar els fenicis per fer l'oli, I mil anys més cap aquí s'han trobat, a més, ametlles. No sé si és que abans no hi havia l'ametller i hubo una immigració d'aquestes, doncs van portar l'ametller, De tots els fruits, pot ser la gla fos el més important, perquè de les glans d'alzina i doncs en feien farina, que vindria a ser l'antecessora del que després doncs es va fer amb els cereals. Diu, Això jo estic seguint una mica el guió, perquè ho sàpiguen els oients, d'un llibre que diu L'alimentació mediterrània, i l'autora és Anna Pujol Puigveí. Mm-hmm. Bé, és possible que una fetge com, tan antiga com en els 100.000 abans de Jesucrist,
2: sí,
1: a l'iniciar-se la domesticació a Europa, o sigui, el nou sistema de producció d'aliments mitjançant l'agricultura i la ganaderia, això va permetir l'emmagatzematge d'aquests aliments, oi? I per aconseguint una certa independència respecte, doncs, diríem, els que es trobaven a la naturalesa. O sigui, per aquesta època ja es començava a cultivar alguna cosa. Tinguem en compte que això són de 7.000, 6.000 anys abans de Jesucrist, eh? Però l'agricultura havia començat al Mig Orient, havia començat feia 11.000 anys, o sigui, va tardar 3 o 4.000 anys arribar al coneixement de cultivar la terra i de cuidar animals domèstics, doncs diríem,
2: sí, sí, sí,
1: arribar aquí a Europa, o aquí on estem nosaltres.
2: Sí.
1: Llavors, la cosa avançava molt de pressa. Així, doncs, els restos d'animals domesticats trobats ja en aquesta època, que ja començava a aplicar-se a l'agricultura i ja començaven a domesticar animals, trobats a la plana i encara amb coves, doncs data d'uns 5.000 anys. I predominen algunes espècies, segons es tracti, de a la plana o de la muntanya. A la muntanya, doncs, es troben cabres i ovelles, més aviat, I es troba ja bestiar vacú, bous,
2: Sí, sí.
1: Doncs diríem en la zona del Pla. Ara bé, hi ha sempre més abundància com de restos òssies, no?, de cabres i ovelles, un 80%, respecte al vacú. Al vacú, i també es troben porcs, en aquesta època. Porcs, que seria encara quasi com el porc senglar, no seria el porc que nosaltres coneixem avui, Això començaria que trobarien un porc senglar petit i l'agafarien i el tancarien per allà i donaria menjar, i llavors, doncs,
0: van veure que es comportava
1: ni més ni menys, i això...
0: Sí.
1: A veure, en aquesta època ja del principi de l'agricultura en aquí, 5.000 anys abans de Jesucrist, o sigui, ara fa 7.000 anys, trobem cereals. I aquests cereals són principalment el blat. Del blat de diferents classes. Hi ha un tipus de blat dur, i després, doncs, hi ha altres tipus de blat. Aquí jo tinc anotat 4 tipus de blat diferent, que indudablement aquests blats, que eren alguns, doncs, de gra vestit, uns altres de bla gra més dur, tenien diferents propietats, doncs no tenien, doncs eren diferents del blat d'avui dia, perquè són uns blats que és una llavor molt més petita.
0: Molt bé. Si et sembla, fem un moment de una pausa, una petita pausa publicitària, i tornem a entrar. Llavors mirarem una altra cosa, no? O continuarem amb el blat, amb els cereals.
1: Estem amb... No, podem continuar amb més coses.
0: Doncs vinga.
3: La ràdio, tu i el teu magazín d'informació, opinió, coneixements i consells de professionals.

0: puja a l'autocar del Vall. A partir del 5 de novembre, agafa cada dimecres l'autocar que et portarà al dinar Vall del restaurant Merlot. El restaurant Merlot continua oferint els seus menús diaris i a la carta, les seves cates de vins i els seus amplis salons per convencions. Restaurant Merlot, al carrer Sindicat sense número de Palafolls o al telèfon 93 173 57 05.
1: La gent gran es mereix el millor. A la residència geriàtrica l'Albert oferim una àmplia gamma de serveis de la màxima qualitat, amb atenció integral personalitzada, activitats i amb un gran ambient familiar. També funciona com a centre de dia i és centre col·laborador amb l'ICAS. Residència geriàtrica l'Albert, al centre de Tordera i al telèfon 93 764 2915. Una llar amb el millor per la gent gran.
0: Càpsules informatives.
2: Atenció, l'Escola d'Adults Renaixença amplia el període de matriculació per al curs de preparació del cicle formatiu del grau mitjà, de l'1 al 24 d'octubre, de 16 a 20 hores, a la Biblioteca de Tordera. Aquest curs, subvencionat per la Diputació, vol donar a les persones en atur i sense graduat en ESO l'oportunitat de retornar al sistema educatiu. El curs començarà el 6 d'octubre, constarà de 330 hores i es farà a l'Institut Lluís Companys.

0: Seguim amb les arrels, és un espai d'en Josep Vinyoles, i estàvem parlant dels cereals, no? Dels blats i...
1: Exactament. El més antic que es té documentat, doncs, d'aquesta època, en aquí a Catalunya, però vam ara, doncs, direm, de la zona a on ens movem nosaltres, és que hi ha diferents espècies de blat ja cultivades als 5.000 abans de Crist, i, a més, doncs, del blat trobem l'ordi, i, a veure, aquí no tinc anotat res més, en aquesta època tan tardana de cereal, però sí que ja coneixien, l'ordi, la civada, i, a més, tenien, ja utilitzaven les garrofes, que és molt, molt rica, doncs, en vitamines i tot això, les faves i els pèsols. No? I utilitzaven també, les faves i els pèsols també els feien servir per donar, per engreixar el bestiar.
0: Sí, sí.
1: Un cop vol dir que devien tenir, doncs, excedents, doncs, diríem, de collita per alimentar el bestiar. Possiblement en aquesta època encara en aquest moment es calcula que el 40% de la dieta càrnica d'aquesta gent doncs provenia dels cérvols, dels conills, dels porcs senglans i d'aus, d'ocells, que agafaven. Possiblement les activitats agrícoles també van favorir, doncs, diríem, el criar a casa, doncs, coloms.
0: Ah, ja.
1: Coloms i tórtoles i algun d'aquests animals, no?
0: Sí, sí.
1: I també, però també en aquesta època, per exemple, a la cova de Sales de Llierca, a Girona, que està una mica lluny del mar, no? Diu, també s'ha trobat moluscos marins, com ara les almejas, lapes i cargols de mar. També cargols terrestres.
0: Sí.
1: O sigui, Sales de Llierca, que està una mica lluny del mar, no?
0: Sí.
1: Doncs devia, això vol dir que devia haver un intercanvi, eh?
0: Ja. Yeah.
1: Que potser els d'allà caçaven un cérvol i el passaven amb uns altres que estaven per aquí a prop de Lloret, i que caçaven i hi havia intercanvi.
0: Sí, sí, uns pescaven a mar i els altres caçaven.
1: I els altres caçaven, sí. Això és el que hi havia en aquell moment, perquè de productes nous, doncs, només havia sigut el blat, pràcticament, bueno, el blat, les faves, els pèsols i això. A partir de 2500 abans de Crist ja apareixen, perquè, clar, hi havia gent aquí, però venien onades de gent nous. Yeah. Hi havia immigració sempre, sempre.
0: Sí, sí.
1: Llavors, una d'aquestes...
0: Com ara, eh?
1: Una d'aquestes emigracions, l'any cap al 2500 abans de Crist, doncs van venir els primers grups humans que coneixien la tecnologia del coure. Mm. O sigui, abans, ja, abans dels 2500, ja sabien fer atuells de fang, però sense el torn, eh?
0: Ja, ja.
1: De fang, i ho covien i tal, eh? I també feien cistells i feien coses d'aquestes, eh? Llavors, aquí ja millorar, doncs, diríem, les tècniques, perquè cada vegada que en venien de nous, pues, aportaven coses noves, no? En aquesta època, doncs, la ganaderia o la ramaderia sembla que va ser una activitat més personal, més important, no?
0: Ja, ja.
1: Que ja es van fer ramats i tot això. Llavors, també, en conseqüència, doncs, la dieta es va veure afectada per aquesta circumstància, i en aquesta època es veu que els animals més habituals són les ovelles i les cabres, seguits per el toro i el porc, que es menjaven doncs, a la brasa, o s'ho menjaven fregits, o bullits, eh? Quan es tractava d'animals, doncs, de gran tamany.
0: Ja, ja.
1: També està documentat en aquesta fase que caçaven, doncs, porcs senglans, caçaven cérvols, conills i llebres, eh? Per el que fa a l'agricultura, tenim documentat que tenien llegums, com ara el pèsol, i altres cereals més cultivats també està el blat dur, junt amb l'ordi, i un tipus de blat per al midó. La recollida estava complementada a la dieta per cireres d'Arbós, i fruites de... com se'n diu això que fan, el petxaran, el...
0: Si és herbós, no...
1: No recordo com es diu. Bueno, un aranyó que fa... També les aglans, les olives silvestres, i en aquí aquesta autora doncs parla de que tenien pomes i raïms silvestres, bé, el raïm, doncs, i el vi, el van importar, el van importar els romans, diríem, però es veu que hi havia ceps silvestres.
0: Sí, sí, que després els van cuidar.
1: Ni més ni menys, i se lamentaven d'aquests ceps, no? Que, i bé, d'aquesta manera, doncs, va continuar això sense millores fins a l'arribada dels ibers cap al final.
0: Bé, doncs, fins aquí la teva col·laboració d'en Josep Vinyoles. Moltes gràcies, Josep, i fins la propera setmana, que diem seguint aquesta història, no?
1: Molt bé, sí. Espero que sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, doncs, acabarem el programa d'avui.
2: Molt bon dia, això és la pagesia de Tordera. Nosaltres anem per les cases de pagès amb la col·laboració del sindicat. Ràdio Tordera doncs visita aquestes cases de pagès. I avui doncs ens trobem a Can Gallina. I a Can Gallina doncs tenim en Joan Juli. Joan, bona tarda. Bon dia.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda, bon dia, no? Depèn. Digue'm, Joan, de quan existeix aquesta casa de Can Gallina?
3: Ui, de... no sé, de molts anys.
2: De molts anys, del 1700, he sentit a dir que em diuen?
3: Poder sí.
2: Poder sí, no? Sí. Uh-huh. A quin barri pertany? Perquè hem dit que ens trobem a Can Gallina, a quin barri és?
3: A Sant Daniel.
2: O sigui, ens trobem al barri de Sant Daniel. Okay. De què ve el nom de Can Gallina?
3: Pues no sé, molts documentaris, però de cert no...
2: No se sap.
3: No ho sé.
2: Joan, vostè ha nascut en aquesta casa, sí?
3: Sí, sí.
2: I va néixer. Sí. Llavors, deu tenir molts records de la seva infantesa aquí.
3: Sí, però no me'n recordo de gaires.
2: Bueno, com a mínim, quantes generacions hi havien? Perquè com vostè era petit, els pares, els avis...
3: Jo vaig conèixer l'àvia i els pares.
2: Uh-huh. L'àvia? Uh-huh. Llavors, era una casa de pagès amb molts animals, no? Què teníeu?
3: Sí, vaques i cavalls, porcs...
2: Uh-huh. Una mica de tot,
3: Una mica de tot, sí.
2: Com recorda, Joan, la seva infantesa aquí a pagès?
3: Mira, treballar molt i poca cosa, poca cosa més.
2: Treballar molt.
3: Sí. I anar cap a col·legi descalços i a peu.
2: Descalços?
3: Quasi,
2: mira. Bueno, quasi amb les espardenyes. Sí. M'està ensenyant les espardenyes, que encara les conservo més trencades, no? Això és el que passa. I a col·legi, esclar, i on t'hi anava, a Tordera?
3: Sí.
2: Uh-huh. On t'hi anava, a col·legi?
3: Aquí, això de cara tancat. Aquí, sí. Com se diu?
2: L'Ignasi Iglesias. Ah, anava al col·legi d'Ignasi Iglesias. L'altre dia van fer la festa dels 75 anys. A l'Ignasi Iglesias.
3: Local aquest?
2: No, bueno, en aquest vell no, en el nou, però esclar, era des de quan la van inaugurar.
3: Ja.
2: No se'n va enterar.
3: No.
2: Bé, estàvem amb els animals que teniu... Vaques?
3: Vaques,
2: quantes vaques?
3: Sí, vaques.
2: Quantes vaques? Més o menys teniu...
3: Ah, no sé, potser 7 o 8 o 10, sí? No sé.
2: Així és, vostè de petit munyia?
3: Sí.
2: Uh-huh. I els cavalls, què fèieu amb els cavalls?
3: Els cavalls, tota la feina de terra i...
2: I
3: anava a buscar menjar.
2: I anava a buscar menjar amb el carro.
3: Sí. Uh-huh.
2: Com se'n teniu de cavalls?
3: Tenim un cavall i un macho.
2: Uh-huh. I llavors amb el carro anava a buscar el menjar per les vaques.
3: Sí.
2: Però esclar...
3: Anàvem a treballar i fèiem el menjar, veníem, regalàvem el bestiar... Uh-huh. I com acabàvem, pues, cap a dormir.
2: Sí. Cap a dormir. Estàvem, Joana, que clar, amb tots aquests animals, llavors hi teniu porcs també. Recordeu la matança?
3: Sí.
2: Heu estat, en feu encara de matança?
3: No, ara no. Fa poder uns 7 o 8 anys que ja no.
2: Que no se'n fa.
3: No,
2: però abans, de patir normalment, la canalla disfrutaven molt, no, amb la matança?
3: Sí, nosaltres sí.
2: I què recorda?
3: Sempre ve molta colla de veïns, sí, i família. Uh-huh. Aguantar el porc, que eren 7 o 8. Un any va venir un de Tordera que deien amb titois. se li va escapar i corria per aquí. La veïna va ser agafar-lo.
2: Agafar-lo. I quan zero a darrere el porc?
3: Ui, no ho sé. Érem 7, 8 o 10, potser. No sé quants érem, bastants.
2: I al final el va agafar, no es va escapar.
3: Sí, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do, no? I llavors, doncs, quan el va trossejant, dient que sí que s'ha escapat, eh? Sí, ara parlarem amb la Mercè, però Joan, estàvem amb la matança i em recordo quan era petit, al final la màquina, trinxar la carn i tot això, no?
3: Sí. I fer botifarres.
2: I fer botifarres,
3: sí.
2: I llavors anar-los a penjar, on te les penjava?
3: Anar-los a penjar en un local que hi ha aquí a darrere, que dèiem la Païssa.
2: A la Païssa.
3: Encara ho diem.
2: Sí, encara en dieu la Païssa.
3: Encara en diem la Païssa. Després
2: et visitarem una mica, farem la volta per... Perquè ara hem de dir que, bueno, en conserveu aquí, hi ha aquesta llar de foc i el forn, com antigament, aquest forn.
3: Sí. No fem pa, però el forn encara hi és.
2: Ja. Com era la casa abans de Joan quan era petit? Perquè ara ha canviat, no? Cada un depèn de les seves comoditats i la seva economia.
3: Hi havia la quadra aquí, el porxo i poca cosa més.
2: I poca cosa més, eh?
3: Sí. A l'entrada, i el menjador, que sempre era tancat.
2: Sí, sempre... Ah, sí?
3: Bueno, si era el menjador, era com un... Com si venia una persona de fora.
2: Era només el lloc de les visites.
3: Ah, això, sí.
2: Ah.
3: Ja està.
2: Molt bé. I llavors doncs, també segar-vos, en recorda d'anar a segar?
3: Del segar, sí.
2: Sí?
3: Sí,
2: expliqui'm una mica com era el segar de casa vostra.
3: El segar amb la daia, anar fent bacina, agafant el blat, i anar fent garbes,
2: sí.
3: I anar-ho pilonant.
2: A pilonant, en els modulons, que sí?
3: Sí.
2: Feia, on feia modulons?
3: Sí, ho deixia així, i després quatre a sobre, no sé com se deia. No sé com se deia.
2: I el paller, qui el feia, el paler? Perquè venia la màquina a batre, no?
3: Sí, no, venia la màquina i hi havia uns homes que ja feien el paller.
2: Uns homes que ja el feien.
3: Sí, Jo recordo això.
2: Sí, vostè no hi havia pujat mai a dalt a voler fer paller?
3: Sí, vaig pujar una vegada, vaig quedar mig fugat de pols i de pa i vaig baixar...
2: Corrents, no?
3: Corrents, sí.
2: Clar, és que quan un és petit aquestes coses agraden, que sí, Joan?
3: Molta pols.
2: Molta pols, sí. Oh, ja ho diuen, no? Que si no vols pols, que no vagis a l'era. Conserveu encara l'era de batre?
3: Sí.
2: Sí? Doncs ara sortirem a fora a veure tot això.
3: Està tota rompuda.
2: Bueno, però es manté l'era. Però abans ens anirem poder una mica a la vinya. De petita hi havia vinya a casa?
3: Sí.
2: I què? Anava a tallar el raïm i aixafar-lo?
3: Aixafar-lo amb els peus.
2: Amb els peus? Anda, que no era divertida, també?
3: Sí, i després treu el vi.
2: Era tot una feinada. Bé, nosaltres ara tenim aquí a la Mercè, que és la seva senyora, en Joan. Mercè, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Quants anys fa que està a Can Gallina, la Mercè?
4: 31.
2: 31 anys que està aquí a Can Gallina. Ha canviat la casa de com va entrar vostè ara, com està?
4: Hombre, l'han arreglat una mica.
2: S'ha anat arreglant una mica més,
4: Les modes d'ara. Bueno, molt no ha canviat.
2: No, perquè
4: l'economia no està per fer gran reforma.
2: Però com recorda el principi d'estar en aquesta casa?
4: Bueno, al principi nosaltres vam anar a viure allà, que hi ha una torreta.
2: Ah, o sigui que no va estar aquí a Can Gallina
4: no,
2: directament.
4: No, recient casada no. Perquè clar, ell me va dir, on vols anar? Clar, jo venia de la ciutat i vaig veure anar a casa...
2: De la ciutat de
4: Barcelona.
2: Home, això sí que era de la ciutat. Caramba, i tant, quin canvi, no?
4: I clar, ell me diu, on te vas viure, la casa vella o la nova? Perquè llavors era la nova.
2: Era la nova.
4: I jo, home, vaig veure la casa i vaig veure aquella, i home, la nova.
2: Li va costar molt adaptar-se aquí a pagès?
4: No, jo m'adapto molt bé a tot arreu, perquè jo he viscut a l'estranger.
2: Ah,
4: i clar,
2: ah, sí,
4: ja m'ha adaptat a diversos puestos i clar, no em va costar.
2: On va estar?
4: A Suïssa.
2: A Suïssa?
4: Sí.
2: I quin canvi tan... No? De Barcelona a Suïssa?
4: El canvi ja a Suïssa és com a pagès, quasi.
2: Sí.
4: Aunque sigui pobles, és...
2: Quants anys hi va estar a Suïssa?
4: Jo, 10.
2: 10 anys. Però de joveneta,
4: sí,
2: allà al col·legi...
4: Sí.
2: Allà, doncs allà va anar al col·legi...
4: Sí.
2: Caramba, quins canvis, no?, que fa la vida. I llavors aquí a pagès, esclar, li va costar, de totes maneres...
4: Hombre, allò que te trobes... rara, perquè clar, d'una de pagès, de dos amb els pares i la família a Barcelona.
2: Sí.
4: Que és prop, és lluny.
2: Sí, exacte.
4: que si no tens medi has d'agafar el tren i...
5: Exacte, sí, no. Sí, sí.
4: És molt de canvi, però és voler adaptar-te.
5: Voler adaptar.
4: La meva mare sempre que venia, estàs bé aquí? Sí. I quan tens els fills ja, després ja.
5: Quants fills teniu?
4: Quatre.
5: Quatre fills. Estudien, han marxat, estan casats...
4: No, casat no n'hi ha cap. Bueno, n'hi ha un que viu en parella.
5: Estan estudiant fora?
4: No, estudiant ja no estudia cap.
5: Bueno, però treballen, que és important,
4: més
5: no?
4: Més o menys.
5: Més o menys.
4: Més o menys, també.
5: Bé, Mercè, què us sembla si farem una volta ara per fora?
4: Vale.
5: Bé, nosaltres hem sortit, ara ens trobem en el cobert, hi ha una gallina que sembla que protesta, no li agraden les visites, i expliqueu-me, Joan, aquí hi havia, allà es conserva el cub.
3: Aquí ja fèiem el raïm, el vi,
5: sí, sí.
3: Ja amb el raïm, el vi.
5: Hem de dir que hi ha les semals encara,
3: sí,
5: les,
3: sí,
5: botes. Sí. Les botes, però ara ja no...
3: Està una mica...
5: Bueno, perquè ara no se'n fa de vi,
3: però
5: que si fes falta poder encara funcionarien, no?
3: No, per vi no.
5: No, s'haurien de posar a estovar i no, masses problemes.
3: No.
5: Llavors conserveu moltes eines de pagès,
3: ah, sí,
5: Joan?
3: Tot això petit, sí.
5: Sí,
3: la daia,
5: sí,
3: sí. Pales,
5: tot
3: això que és així, sí.
5: I m'estava dient la Mercè de que explicava que l'avi aquí feia ball.
3: Sí, el meu avi aquí havia fet ball.
5: Ah, sí?
3: Sí.
5: O sigui que...
3: Ho explicava al meu pare, perquè jo quasi que moltes coses no me'n recordo.
5: Bueno,
3: ara,
5: però...
3: jo no ho he vist mai.
5: Ja, però que aquí es feia un bon ball.
3: Sí, que venia un home, que no sé com li deien, tocava un flabiol.
5: Tocava el flabiol.
3: I el veïnat de per aquí venien a ballar aquí, va haver una bona temporada.
5: Ah,
3: no
5: veus,
3: sé.
5: Que bé.
3: No sé qui.
4: Sí.
5: A veure, la Mercè, sí.
4: I venien a dinar i tot, sí.
5: O sigui, era
4: com un restaurant d'aquell temps. El meu sogre deia que llavors venien els homes sols.
5: Ah, i llavors com ballaven?
4: No, vull dir a menjar.
5: Ah,
4: a menjar.
5: O sigui, primer feien el menjar i llavors la tarda...
4: No, més el ball era el diumenge. Però entre setmanes, si plovia o així, venien aquí els homes.
5: Els homes venien aquí a menjar.
4: En aquell temps les dones estaven a casa.
5: Ah, bueno, doncs és un dia de ser maco tot això, no?
4: Suposo.
5: Se suposa, no? Perquè llavors vindrien aquí tots els veïns, eh? Bé, sortim d'aquí, anem a veure la païssa aquesta que hi penjava les llangonisses.
4: Ui.
5: Bé, doncs nosaltres ara en Joan ens explicarà, perquè a dalt de tot era la païssa que penjava les llangonisses, no, Joan?
3: Sí.
5: Però a baix sí. Què era tot això?
3: A baix havia, en temps del meu avi, havia la quadra.
5: La quadra de les vaques.
3: I aquí darrere hi havia...
5: I aquí darrere, el femer, me dieu, no?
3: Hi havia el femer.
5: Sí.
3: I hi havia una finestreta petita allà que treien...
5: Sí, que treien els fems amb la pala, no?
3: Ara és coberta i és un porxo.
5: Bueno, ara és un porxo, però llavors la paret aquesta que m'estava dient abans, Joan, per què era?
3: Perquè la femella n'és la carretera.
5: Ah, esclar, llavors i es veu encara, es veu ben bé la, sí. La paret de totxo aquest antic,
3: sí.
5: De pedra,
3: sí,
5: sí. Perquè els fems... I després vosaltres ara això ja ho heu cobert i sí. ara és un cobert.
3: Això es va fer el meu pare com jo devia tenir, sí. No sé, 10 o 15 anys.
5: Bueno, i ara és un cobert i és un graig per tancar el cotxe.
3: Sí.
5: Doncs bé, ara estem en l'era, que, que anàveu a batre, Joan.
3: Sí, aquí tirava la màquina.
5: Sí.
3: Fèiem el piló de les garbes.
5: Sí.
3: Venia la màquina, es posava aquí mig.
5: I el paller on te'l fèieu?
3: El paller el fèiem aquí.
5: En aquí, En aquí era allà on hi havia... Bé, ara és una mica de porxo, el cobert. Però en aquí... I quants paiers? Quants paiers us sortien?
3: Aquí en fèiem un altre.
5: Quants paiers us sortien? Dos?
3: Dos.
5: Aquí
3: en fèiem un altre.
5: I bé, estic veient que conserveu encara com una relíquia el brabant, no?
3: Sí, el brabant i la ventadora de ventar fesous.
5: La ventadora també,
3: sí.
5: Caramba. I allà també teniu més eines, no?
3: Allò del tractor.
5: Del tractor també.
3: Sí, el rastell de replegar el menjol, la fressa.
5: Clar. I ara la terra la treballeu o
3: no?
5: No, gens?
3: No, una mica d'hort.
5: Què feu, només una mica d'hort?
3: L'hort i prou. Sí.
5: I com és que s'ha deixat tot sense treballar? O treballeu amb que quedi...
3: Vaig anar a jornal,
5: sí.
3: Anar a jornal, però pues, a casa va quedar.
5: Clar, perquè a casa no n'hi havia prou per viure.
3: Sí. Me'n tinc de vendre les vaques perquè allò van venir allò de sanejar-les i tot allò.
5: Sí.
3: I de canviar totes les vaques. Fer el gasto de canviar-les, pues, ho van vendre tot.
5: Ho vau vendre tot.
3: I vaig anar a jornal.
5: I llavors a jornal. I, esclar, i llavors a la casa és el que passa. Si s'està fora, la... no s'està dintre.
3: Exacte. I en ratos, ratos, una mica d'or, sempre l'he anat fent, però...
5: Pel gasto.
3: Pel gasto. La vinya s'ha anat perdent, perdent, perdent.
5: També.
3: I t'he quedat perduda. I a mica, hasta nosaltres quedem perdut.
5: Home, esperem que no. Ai, a veure, i la Mercè? Mercè, vas a l'hort a les enciams i a les cerves?
4: A collir, sí. Bueno, quan era més jove, al principi anava més.
5: Sí.
4: Ara, com treballo fora, tampoc...
5: Tampoc va la cosa
4: no,
5: bé
4: per... No, tampoc. I com ara està jubilat, ell ja té temps de fer-ho
5: tot. Ja té temps de fer-ho tot, eh, que sí. Bé, nosaltres anem passejant pel pati, per aquest pati tan gran de Can Gallina, i estem ara a la torreta, que la Mercè ens ha dit que abans, bé, vas venir...
4: Era casa meva.
5: Era casa teva, vinguda de Suïssa, vas tardar molt a casar-se després, o...?
4: No, de Suïssa vaig estar encara un parell d'anys a Barcelona.
5: A Barcelona,
4: vale.
5: I llavors, doncs, esclar, i llavors aquí a la torreta, quan s'hagi va viure...
4: 10 anys, em penso.
5: 10 anys?
4: 9 o 10.
5: 9 o 10 anys.
4: Sí, entre 9 o 10 anys.
5: I llavors ja us va anar a l'altra casa?
4: Sí.
5: I com, per què es va fer el canvi?
4: Perquè estava abandonada i no la cuidàvem, perquè clar, no donava per tant, i vam decidir llogar aquesta i anar a viure aquella.
5: Va.
4: Que era més fàcil.
5: Era més fàcil, llavors
4: tot
5: ja
4: estava allà. I clar, llogar aquella era més complicat.
5: I llavors aquesta es va llogar.
4: Es va llogar
5: llavors,
4: temps, sí, sí. I vam anar allà. Llavors allà van néixer els dos petits.
5: Els dos pe... Aquí van néixer els dos grans.
4: Els dos grans.
5: I allà van néixer els
4: dos petits.
5: Sí. Caramba, Mercè, és tot una història, déu-n'hi-do, no? Que... Ai, doncs fem una mica de safreig. Com us vau conèixer? Ai!
4: Jo un any vaig venir a treballar aquí a Cala Maria.
5: Sí.
4: I bueno... allò que ets jove i se te fiquen amb tu, mira que allà hi ha un noi que està solter, i jo deia, jo un pagès, no vull passar pigue res d'un pagès, i me va quedar així. L'any següent vaig venir de visita.
5: Sí.
4: I treballava la seva germana. I me va presentar, mira.
5: I mira.
4: Un any deia que no, i l'any següent...
5: I l'any següent va ser que sí. Bueno, i molt feliços.
4: Sí,
5: i quants
4: sí.
5: anys hi ha? Quants anys?
4: Pues 31.
5: 31 anys, eh?
4: Sí.
5: Doncs bueno, que sigueu feliços durant molts més anys, eh? Doncs bé, no sé si ens deixem moltes... ens quedem aquí moltes coses per anar-nos passejant, però el temps corre a la ràdio, que és el que passa.
4: Sí,
5: doncs nosaltres... nosaltres deixarem aquí la pagesia de Tordera, avui des de Can Gallina, al veïnat de Sant Daniel, amb en Joan i la Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut a casa vostra. Adéu-siau, Mercè.
4: Adéu.
5: Adéu-siau, Joan.
3: Adéu-siau.
5: Doncs vinga, i fins a la propera. Adéu-siau. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: moment de arrelar-nos al món. I qui ho porta, això? Doncs Antoni Vila, bon dia.
1: Bon dia.
0: La benvinguda. Avui de què parlarem, Toni?
1: Tancar una llança per uns pobles que estan oprimits tant a Xile com a Argentina, que són els indis maputxes. Aquesta gent era una gent que pràcticament ocupaven unes vastes regions patagòniques, pràcticament des de mig Xile i mig Argentina fins a arribar a Punta del Foc, que a mica en mica, doncs com sempre passa,
0: els hem anat a civilitzar.
1: No els hem anat civilitzant, sinó que els hi hem anat prenent tot.
0: Ja, ja.
1: O sigui, per lleis i per coses que han muntat els governs tant argentins com xilens, de tenir un 100% de tots aquests terrenys, sí, van quedar amb un 12% o un 13%, i el rest ho van donar empreses forestals o agricultors. I aquests pobres indis van quedar, s'han quedat pràcticament amb una mà a davant i a darrere, encara que estan reivindicant, però bueno, això durarà eternament.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquesta gent, els seus orígens, i t'ho diria en castellà, perquè està escrit en castellà i crec que és que queda més bé.
0: Sí.
1: Diu, en el mar, en lo más profundo, vivia una gran culebra que se llamaba Caicai. Las aguas obedecían sus órdenes y un día comenzaron a cubrir la tierra. Tenten, otra culebra tan poderosa como la anterior, que vivía en la cumbre de los cerros, aconsejó a los mapuche que se subieran a un cerro cuando comenzaron a subir las aguas. Muchos mapuches no lograron subir al cerro y murieron transformándose en peces. El agua subía y subía. Los mapuches se ponían los cantaritos sobre la cabeza para protegerse de la lluvia y el sol. Y decían, cai, cai, cai. Y respondían, ten, ten, ten. Hicieron sacrificios y se calmó el agua, y los que se salvaron bajaron del cerro y poblaron la tierra. Así nacieron los mapuche. Aquesta gent era una gent, doncs, que els seus orígens eren 500 anys després de Crist, i aquesta gent, doncs, tenien una gran cultura, es dedicaven pràcticament a la terra, cultivaven patates, tot tipus d'hortalisses, eren uns grans artesans en plata, en bord, amb ceràmica de fang, i es reunien, doncs, amb altres tribus similars, i després, doncs, feien les grans festes, i allà sortien els casaments. Aquests casaments, doncs, es feien per tal de que no es barregessin les sangs de la mateixa tribu i es anés millorant. I automàticament, doncs, a poc van arribar a fer, doncs, una gran tribu i una gran gent. Aquesta gent, ja et dic, 100% eren agrícoles, també es dedicaven a lo que era tot lo que donava el bosc, perquè lògicament en zona de boscos, i avui dia, doncs, res, s'han quedat amb no res, i que l'única salvació que tenen en aquests moments és viure de lo poc o molt que els hi pot donar el turisme. No és massa la gent que coneix aquests indis, i que quan van a la Patagònia o se'n van a Xile per veure altres coses, per desconeixement no hi van. Però que realment és molt maco viure dos dies, compartir dos dies amb ells, vivint amb les cabanyes de fang, vivint més o menys la vida que fan ells, menjant el que ells mengen. És, jo ho he fet, i és realment estupendo. I gent molt maca. I que sembla mentida, doncs, que pobra gent l'estiguin fent malbé d'aquesta manera.
0: Esclar, hi ha un problema, jo suposo, que esclar, com els vas a visitar és molt maco, i els hi dones vida, que també és bé.
1: Sí.
0: Però els encomanem totes les nostres malalties, que són unes malalties d'això.
1: Bueno,
0: que ells, encara que estiguin protegits, estan els arreben,
1: A veure, avui dia ja és tanta la gent que hi va, o sigui, dintre el que cap, que, bueno, realment... Això pot passar, suposo, amb els indis que estan a dintre la Amazonia, que no han vist a ningú.
0: Sí.
1: Aquests sí, aquests reben, però de quina manera, eh? Mm. Quan hi van totes les tribus, ai, tota la gent que va a fer malbé tots els arbres, a desforestar tots els boscos, quan troben tribus aquestes que no han vist mai un home, aquests ho agafen tot.
0: Agafen tot.
1: Des d'un constipat a una grip, el que vulguis.
0: Sí.
1: Però que, bueno...
0: Això per una banda, l'altra banda els anem a civilitzar, en certa manera, que llavors els hi prenem el que és seu i el que ha sigut seu tota la vida.
1: Sí.
0: I s'aprofiten els governs, Clar, per una part dius és que l'explotació, doncs, si no, llavors quedarien atreçats i que també han d'explotar una mica. El que passa que si ho fessin amb mesures i protegit i no, no tallar-ho tot, sinó sí. tallant doncs, ben planificat, els resultats serien d'altres, suposo.
1: Sí, però sempre passa el mateix. O sigui, arriba allà una empresa que anualment no és el país, que el govern li dona una concessió per aquests milions de dòlars i ja, això és el que vulguis.
0: Sí, sí,
1: i els tios ho trinxen tot. Clar, quan s'ha acabat, agafen portantes, se'n van i ja hi us quedais.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: es quedaran amb el problema i els altres amb les peles, que és el que tristament passa sempre
0: sí, sí.
1: en aquests postos.
0: Sí, sí. Així ja has anat a viure allà
1: dos dies
0: i llavors allà el menjar, per exemple, què et cuinen, què, com ho fan per cuinar, explica una mica com és aquesta vida.
1: Molt de potatge. El menjar és molt de potatge, patates, bàsic. Tot el que pot donar la terra per totes aquelles zones de barllà que hi fa fred.
0: Mengen carn o peix?
1: Normalment mengen peix i mengen carn. En el bosc troben, doncs, jabalís, i troben algun altre tipus d'animal, i després peix perquè tenen els rius allà mateix. Mm. I el peix és bo perquè doncs, allà hi ha salmons, hi ha truixes, hi ha de tot. O sigui, el menjar és bo, condimentat a la seva manera, però es pot menjar, és bo...
0: Fan servir algun oli, alguna mantega? O...
1: Bueno, ells que m'acuinen amb olis vegetals.
0: Olis
1: tot el que són olis vegetals. O sigui, no ha canviat massa la seva vida. O almenys representa, en aquests dos dies que vaig dir, que no havia canviat massa.
0: Yeah.
1: Però el que passa que després, mentrestant, doncs allà doncs, hi ha, diguéssim, un portaveu de la tribu, que et menja una mica el coco i que et diu doncs, que el que hauries de fer quan anessis al teu país apoyant aquests indis, doncs apoyar-los amb els seus moviments doncs per tal que els hi puguin tornar part d'aquesta terra que els hi van prendre, que lògicament que és un poble, que és una civilització i que no la volen perdre. Doncs, o sigui, fan una mica de menjar de coco que en part tenen raó.
0: Reivindiquen, sí.
1: Sí. Part tenen tota la raó del món, sí, sí. en aquest sentit.
0: Sí, sí.
1: Però que realment, ja dic, és un poble poc conegut per la gent, no se'n fa massa, diguéssim, publicitat del tema.
0: Visites de turistes hi ha molts? Llavors,
1: bueno, quan... tampoc permet massa, perquè, és clar, allà què hi pot haver-hi? Jo quan hi vaig anar érem 3 o 4.
0: Ah, boi.
1: No et pensis. No és allò de 200 o 300 i un hotel de lujo. No hi ha hotels.
0: Per
1: doncs,
0: això, com és,
1: a les cabanyes, no, dintre el poblat, a les cabanyes, en tenen unes quantes que són pels turistes, que són igual que les altres, una mica més curioses, una mica més netes.
0: Hi ha lavabo, hi ha el bat...
1: No
0: hi ha res.
1: No hi ha res.
0: No hi ha clavegram, no hi ha
1: tu
0: res.
1: Tu et rentes a fora sí. i has de fer les teves necessitats pel bosc.
0: Sí.
1: I a Vallcatrana.
0: I llavors que et trepitges alguna cosa a vegades que no has de trepitjar?
1: Bueno, depèn del posto que vagis, no

0: i vale, doncs els hi canvies allò per la samarreta que portes.
1: Sí, sí.
0: Sí, l'intercanvi és.
1: Ah, sí, és. I el diner també l'accepten.
0: Esclar, perquè és el seu mode de, sí, de vida. En aquests moments no tenen una altra manera.
1: Sanitat, com estan?
0: Malament. Malament. Estan abandonats a la mà de Déu. Així, sí, així de clar. Sí. Els governs el que voldrien és que desapareixessin.
1: A sobre.
0: Clar, bueno, perquè esclar, doncs, d'aquesta manera tots aquells terrenys en fotrien peles ràpidament.
1: Sí. Quina és l'edat de més o menys de viure?
0: Ells la tenen, aquella esperança de vida la tenen sobre els 50 en aquests moments ja. Sobre els 50 anys, 45-50 anys.
1: I de mortalitat infantils?
0: N'hi ha, perquè esclar, lògicament, quan una dona dona part, la dona part a casa seva. Amb una espècie de comadrona, que no són comadrones com aquí les coneixem. I aquí està tot, agafa... I després té una cosa típica, que quan la dona està a part, hi ha aquesta dona que l'ajuda, però el marit no hi és. El marit hi va, quan hi ha nascut la criatura, agafa la placenta, se'n va a la selva i l'enterra. A partir d'aquí, aquella criatura... li donen un nom, però que és provisional. I en els cinc anys fan la cerimònia, que la fan normalment doncs, amb el cap de la tribu, amb l'avi del nen, i després li donen un nom. Però fins a 5 anys no li donen el seu nom real.
1: Ah, bé. Sí, sí. I naixements pocs, per això també.
0: No, naixements molts.
1: Molts?
0: Molts.
1: Com que no hi ha la tele, ja...
0: Exacte, no hi ha tele, algú han de fer, no?
1: Sí, sí, sí. I llavors les parelles, això, encara fan intercanvi de tribus o...
0: Bueno, a veure...
1: O sí. Ara ha canviat d'això?
0: No, això segueix exactament igual. Aquesta tradició de tenir igual i, lògicament, poden tenir diverses dones. Però que, lògicament, ha de ser sempre una persona que tingui un poder, no diners, sinó un poder. Però, esclar, la dona la compren. I la compren amb dos vaques, amb tres béns i, no sé, i amb un paller, per dir alguna cosa, no? Vol dir que si no tens més pallers i més vaques, no pots comprar més dones.
1: Només una per cap o...?
0: No, en poden tenir 4, 5 o 6 o 7.
1: A sobre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, tots els indis de Sud-amèrica, tots han sigut a moltes zones. Bien. Tots. En general, totes les tribus ha sigut sempre un tema. Però sempre que pugui. Una mica com els àrabs.
1: Sí.
0: Per dir alguna cosa. Sí. Sí, la tradició musulmana diu que pots tenir tantes zones com puguis mantenir. No et diu ni un mínim ni un màxim. I això és igual. Tot...
1: Allà igual.
0: I allà igual.
1: Sí, sí, sí.
0: En aquest sentit és igual.
1: Sí, sí. I llavors de la vida només de treballar, treballen al camp.
0: Ells treballen al camp. Després...
1: Tenen maquinària? Fan...
0: No.
1: Tot és manual, tipus pals...
0: No. Ara ja tenen aixalles i coses d'aquestes en ferro, però no, maquinària no tenen. No hi treballen amb maquinària. No... Lògicament, tampoc són collites grans.
1: No.
0: Són collites petites de supervivència per la família.
1: Aigua sí que n'hi ha molta.
0: Aigua, el que vulguis.
1: Per tant, per regar...
0: No, és que no han de regar res.
1: Han de regar res.
0: Està tan humit... Sí. De l'humitat i del que plou, que no han de regar absolutament mai,
1: sí,
0: pràcticament
1: sí.
0: Mai. A l'època seca, amb llum una mica, però molt poc, en aquest sentit, poc.
1: I les xaboles aquestes, aquestes casetes, aquestes com estan construïdes, això...
0: Amb... Estan construïdes amb adobe, amb fang, fang i palla, i després a sobre hi posen juncos. Juncos o bé fulles de palmera.
1: Llavors hi ha l'autoritat, que és el cap.
0: És el cap, exacte.
1: Sí, sí.
0: I el cap de la tribu.
1: Hi ha un consell o...
0: I després hi ha un consell. Sí, bueno, més o menys igual com a tot arreu, però amb uns altres noms i amb menys persones. El que passa és que el cap de la tribu té molt poder, en aquest sentit.
1: Mm.
0: Té un poder pràcticament absolut.
1: Religió també n'hi ha...
0: Sí. Sí, religió també en tenen. El que passa és que ells creuen en el cosmos.
1: Mm.
0: No... Tots els indis no han cregut mai en... No creuen ni en Déu ni en cap religió d'aquest tipus així actual. Si ells creuen en el cosmos, creuen en el sol. O sigui, creuen en aquest tipus de coses.
1: En la reencarnació, no? Que es creuen que s'han de desaparèixer?
0: No, això també, la reencarnació, també. Sí, perquè quan moren, quan els enterren, els hi posen... d'això, com se diuen?
1: Una mortalla?
0: No. Les vasijas, les...
1: Ah, les...
0: Les gerres.
1: Les gerres.

0: Sí. Les gerres plenes de menjar, pot ser plenes d'hort també, o un part d'hort si en tenen, o plata, o bé ceràmiques petites fetes per tal de que quan arriben a l'altra vida puguin tenir de tot i siguin més rics de lo que van ser en la vida anterior.
1: També. Els cementiris, que són terra, normals, bosc...
0: No, no hi ha cementiris. Hi ha... Els enterren, doncs, a 2 metres o 3 metres de profunditat i s'acaba la història.
1: Sí, sí. És més. Una vegada vaig veure un reportatge a Àfrica que ho tenien com un forat gran que anaven a posar els cadàvers allà mentre anaven... Vull dir que a més els hi posaven, baixaven els vius...
0: I si et vas fixar amb els africans, sí, els enterren amb roba blanca.
1: Sí. Sí.
0: Vesteixen amb guants, mitjons, pantalons, sí, i camisa blanca.
1: Sí, sí, però és que llavors jo no sé com hi podia estar aquell home allà aquells dos allà dintre posant-te'l bé. Perquè, esclar, no és dintre una caixa de fusta.
0: No, no. Bueno, és que conto una cosa que segons... Hi ha tradicions... Ara canviem de posto.
1: Sí, canviem de lloc, sí. Però jo dic allà, sí, dic, si era allà no, allà són forats o tombes...
0: Sí, però a Àfrica, concretament a...
1: No surt.
0: No em surt de sota.
1: És igual. És
0: bueno, igual. És igual. Hi ha països, no un, sinó n'hi ha diversos de països que... Quan mor la persona, l'enterren. I al cap de 2 o 3 setmanes, quan comença es comença a desfer, el desenterren i se'l mengen.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: Què dius ara?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Perquè diuen que l'intel·ligència d'aquella persona, al menjar-se-la, passa a les persones que se'l mengen.
1: Però llavors la malaltia que ha mort o el que sigui, no està... Bueno, en fi, no sé.
0: No et puc dir com acaba.
1: No, jo no t'ho dic pas. No t'ho pregunto pas. No, deixem-nos de tornar a anar cap a Patagònia. Sí.
0: Doncs sí. Ja et dic, o sigui, ells fan això, els enterren, i aquí no, aquí s'ha acabat la història. Sí. Els deixen envoltats a les seves pertinences privades, sí, i d'aquesta manera doncs representa que quan van a l'altra vida ja tenen algo més de lo que tenien a l'anterior.
1: Sí, sí. I els pares són el cap principal de la,
0: sí,
1: família,
0: sí, sí, sempre,
1: que...
0: sempre. Sí, sí, la jerarquia està molt molt molt molt marcada, sí, en aquest sentit. Sí, un nen des de petit fins als 5 anys que li posen el nom, i després quan té, em sembla que són 17, després passa una altra cerimònia i així fins que el dia que es casa.
1: Està bé. Tenen més valor els nens que les nenes?
0: Sí. Però de totes formes la dona tampoc està tan mal vista o diguem-li tan enfonsada com pot ser Àfrica o pot ser Àsia, que la dona no val un duro. Allà la dona, sí, allà la dona té una sèrie de pertinences que, si el marit ho vol vendre, se'n vol desprendre, ha de demanar permís primer a la dona per poder-ho vendre. Si la dona diu que no, no es ven.
1: Mm. Així tenen un cert... Estan a darrere, però tenen un cert poder.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui, la dona, lògicament, es cuida dels fills, es cuida de la casa, es cuida d'anar a buscar llenya, es cuida de fer menjar, es cuida de fer les ceràmiques, es cuida de recollir la terra, en part, també, però té la seva, diguéssim, independència en aquest sentit.
1: Animals domèstics, ens en crien o no? O no els hi
0: no,
1: cal?
0: No en tenen.
1: No en tenen?
0: No. Home, jo hi vaig veure que llevava algun gos que l'havien... Però no, perquè l'animal que necessiten per menjar el troben a la selva.
1: Sí, sí, sí.
0: El maten, sigui un mono, sigui un cervo, sigui el que sigui.
1: I què organitzen les seues caceries? Per...
0: Sí, sí. Van amb fletxes encara, eh?
1: Que van amb fletxes?
0: Amb fletxes setes, i cerbatanes.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè, lògicament, ells agafaran i mataran aquell animal per poder menjar. I l'endemà em mataran un altre per poder menjar.
1: Sí, sí.
0: No em maten dos.
1: No, vull dir, no fan un abús.
0: No com nosaltres.
1: Exacte.
0: O sigui, ells maten estrictament el que necessiten per poder menjar.
1: Sí, llavors sempre en tenen.
0: Exacte.
1: Molt bé. Doncs, Toni, no sé si ens hem deixat alguna cosa o tenies més coses preparades.
0: No, avui, mare, n'hi ha moltes de coses, sí, però poder anar parlant. Doncs... Ja tenim dies, que ara tenim molts dies.
1: Sí, sí. Bueno, esperem que ja estigui la Rosa Maria aquí.
0: Esperem que es millori.
1: I que pugui, doncs... fer-te l'entrevista o parlar amb ella.
0: Val.
1: Moltes gràcies, Toni.
0: D'acord, a tu.
1: Adéu,
0: bon aportació. Dia.
1: Adéu. Adéu.
2: Ara i aquí, El magazín dels matins de Ràdio Tordera. D'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda. Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1 amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
3: I bé, arriba aquest moment on la música té que ser la protagonista a partir d'aquest mateix moment. Nosaltres, que els anem oferint diferents temes, diferents cançons, sí que són estriades, doncs, una miqueta al nostre aire. I la primera que els tenim per proposar és una cançó que ens aporta l'Aitana, una cançó que segurament els hi encantarà. Temes que, doncs, emplenaran aquesta estona del confinament, una estona encara que nosaltres des d'aquí, jo des de casa, anem a oferir-los aquests temes musicals, com aquest mateix.

I bé, amb la tranquil·litat que ens aporta aquest bon tema musical, nosaltres que sí, que volem fer una mica de reflexa del proper que els irem a posar tot seguit. En aquest cas, serà una versió del gran Alejandro Sanz. Aquest tema he de dir que porta per nom Los dos cogidos de la mano, un cantautor com és aquest, cantautor espanyol, i que en aquest moment ha vengut més de 25 milions de discos en tot el món i ha guanyat 24 Grammys llatins i 4 Grammys estadounidenses. També hem de dir que ha portat i ha col·laborat amb diversos artistes, tant nacionals com internacionals.

Un grup, ells són ni més ni menys que els Alesso. Una lletra i música de Sanson i que nosaltres els anem a oferir cap a tots vostès. Aquesta cançó va sortir al mercat a l'any 2019 i esperem que la recordin i que l'escoltin amb molt de grat.

Doncs bé, que fan com a referent en tema de fons que ve a reflectir, doncs, música d'aquesta, de la més tranquil·la i romàntica. Aquí tenim aquest tema que porta per nom Algo Contigo.

Obrim, doncs, la gran orquestra, obrim les notes musicals i ho farem al costat d'aquesta veu de l'Álvaro Soler. Ell, hem de dir que es deia Álvaro Tautxer Soler, nascut a Barcelona l'any 1991, és cantant i compositor espanyol i alemany. Es va conèixer per el seu èxit del seu primer senzill, El mismo sol. Per nosaltres, en aquesta ocasió i en el dia d'avui, escoltarem el tema La libertad.

0: ara i aquí. El magazín dels matins de Ràdio Tordera amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
1: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i, en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí, us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Tu estàs enamorat, Felipe.
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada.